0: Lucía Rey, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos desde aquí, desde el Círculo, y a los que están en casa también, gracias por seguirnos. Volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos.
1: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Comencem nova edició de l'Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida en este dimecres 6 de maig de 2026. Per davant, molts temes que hem preparat per a este migdia i també molta... Vull explicar-ho bé. Molta preocupació pot ser per l'horatge de les pròximes hores i els pròxims dies, perquè tenim molta cosa i no volem que s'estropeï. Anem a veure com serà l'horatge les pròximes hores, almenys. Lluís Francesc, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Este dimecres serà un dia estable en bona part de la península, encara que a partir de demà es preveu un augment de la inestabilitat a causa de la formació d'una baixa a l'oest peninsular amb elevada incertesa sobre el seu posicionament. De moment, descendeixen les temperatures este dimecres a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. En esta ocasió cauen les màximes, valors que es quedaran per damunt dels 20 graus lleugerament. Es manté el temps variable. Els cels aniran d'intervals nuvolosos a nuvolositat d'evolució vespertina. No descartem que pugui caure algo de precipitació durant la vesprada. Els vents marcaran la component marítima. Dijous, la nuvolositat serà predominant. Es poden produir precipitacions irregulars durant la jornada, fins i tot acompanyades de tempesta, que tornarà a ser un dia amb vents marítims i de nou descendeixen les temperatures.
3: Gràcies per dir alguna cosa, Lluís. Carmen Úbeda, molt bon dia.
5: Bon dia, Miguel, què tal?
3: Teníem la intuïció de que podia passar això en les pròximes hores i sobretot en els pròxims dies, però és que, clar, hem de contar que hi ha molta activitat este cap de setmana a la nostra comarca, precisament a Ontinyent, que avui parlarem d'això, i estem mirant al cel, com quasi sempre que arriba un esdeveniment, jo crec,
5: que
3: en els últims temps.
5: Sí, sempre plou quan no hi ha escola.
3: Mira, molt bé, efectivament. Anem a parlar de temperatura, perquè, ja ha dit Lluís, que avui han baixat, demà també baixaran. Què tenim ara?
5: Ara estem entre 15 i 20 graus a la comarca. Més fresqueig a la zona de Bocairent i de Fontanars, és aquí on tenen els 15 graus, i la màxima d'avui és 20 graus, estan a Albaida i a Guadalsequies, on tinguin de neu.
3: Va dir ahir, Lluís, que baixarien de manera acusada les temperatures.
5: No, no han baixat tant, no? Almenys, bueno, clar, és que estem en les hores centrals del dia.
3: Ahir teníem 22 graus a aquestes hores, si no m'equivoque, i ara tenim 20 de màxima, no? Ahir teníem 22, avui teníem 20. No, són dos gradets, que tampoc és moltíssima cosa. Doncs ja tenim les temperatures, ja tenim l'horatge. Anem a la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.

0: Bueno, és que estàvem fent una picadeta fora de micro ara mateix, i però estem així, eh? Estem així. Ja hem escoltat a Carmen,
1: hola,
0: també
1: hola.
0: Està nosaltres Esteban Arroyo. Hola, Esteban.
2: Hola, bon dia.
0: I Tomàs Marín. Hola, Tomàs.
3: Bon dia, què tal?
0: Bé, estàvem parlant d'una cosa que després anunciarem, però serà per a demà. Ui, què tenim? Començant per l'oi per oi, Carmen.
1: Doncs, de nou anem a abordar una situació que crec que es parla en totes les cases, la situació d'eixa vaga indefinida en l'educació. Anem a fer-ho amb Lluís Navarro, i és membre de l'STEP i també de la mesa negociadora, i parlarem precisament de quins són eixos serveis mínims que crec que de deberes preocupa sobretot a les famílies, ja ho parlàvem també l'altre dia a l'IES, l'estació també, per a que... com poden organitzar-se les famílies.
0: Clar.
1: I també, sobretot, per als alumnes de segon de batxillerat, que estan en una etapa molt important, d'eixer reforç de les plantilles, de la millora de les condicions laborals i de totes les reivindicacions que posen ells damunt la taula. I comentarem també el tancament previst per a demà en un centre educatiu d'Ontinyent, com a eixa mesura de pressió.
0: Pareix que són diferents centres a la comarca, a la nostra comarca, Vall d'Albaida, i a tota la comunitat valenciana, que també hi haurà tancaments, que després parlarem d'això amb Lluís, i també d'eixa negociació, perquè el que sabem d'última hora és que ahir la conselleria va fer una proposta, va ser rebutjada pels sindicats, va fer una altra proposta, ha sigut rebutjada pels sindicats, i avui tenien tribunal d'arbitratge. Volem, no sabem res encara, veurem si aquest tribunal d'arbitratge ha arribat i si hi ha acord o no hi ha acord. Més coses.
1: Ara bones notícies, en clau esportiva. Sí. Anem a conèixer tots els detalls de la prova ciclista legendària, on tinguin gran fondo. Tindrem amb nosaltres els seus organitzadors, a Juan Vi a Parisi i a Joan a Parisi. És una marxa que aspira a convertir-se en un referent nacional. La tindrem així a Ontinyent, 175 quilòmetres, i la participació de figures molt destacades del ciclisme.
0: Saps què va passar, Tomàs? Per al·lusions? Sabeu què m'ha passat? Que clar, jo estava, la legendària, 175 quilòmetres, jo dic, i quan t'he sentit, et dius, una bogeria i tal, jo dic, com és una bogeria? Si una etapa d'una carrera...
2: Una cursa, un circuit gran, ja preparat...
0: Són 130, 180... Però clar, és que és una marxa cicloturista.
2: Clar, que s'està pensat i fet des d'ací.
0: Que no és a professionals, saps? És per a gent que li agrada la bici, que eixa a fer rutes, però 175 quilòmetres...
2: És brutal. Mira, la una i cinc, que aneu a flipar.
1: Sí.
2: Però
1: aneu
2: a flipar de deberes en els números. Jo no vull dir res. Hi ha 6 números i puc dir-te que és una locura. Lo d'este dissabte,
1: jo he de dir-te que 175 són molts, però tinc amics i coneguts que dissabte qualsevol poden fer 120 quilòmetres, 90 quilòmetres de la bici.
0: Sí, però...
1: que és que tenim cantera,
0: És una, és de veres, és una barbaritat. Però em pareix 170... Si a mi 10 quilòmetres en bici ja em pareix una barbaritat.
1: Però nosaltres no estarem 175. Fent bici, estarem fent una altra cosa.
0: Efectivament.
1: Mentre estigui
0: No.
1: Esperem que el temps es porti bé.
0: Exacte. Bueno, els ciclistes, si plou, no sé que plou molt, faran...
2: Ah, li preguntem a Juan Vi que mos conte.
0: Després li preguntarem, està tot en l'aire, mai millor dit.
1: Exactament.
0: Què més tindrem?
1: Bueno, parlarem de medi ambient avui, perquè Esteban i jo hem fet este matí una excursioneta.
0: Sí, molt xula.
1: Parlarem sobre el projecte Recuperar amb Fauna Valenciana, que arriba a la seva tercera edició. Hem estat... amb Ramon Gómez, ell és biòleg i també representant de l'acollo ecologista a l'arrel, amb Ximo Prieto, que és propietari de la finca El Port, on està fent-se este projecte, on està acabant, perquè ha començat a centres educatius, i també amb els xiquets participants que han fet avui aixa solta de triops i ofegabaus.
0: tinc moltes ganes d'escoltar el reportatge.
1: La veritat és que, perquè, mira, parlant clar i ràpid se'm pixa de la risa.
0: Sí.
1: Perquè els xiquets són boníssims.
0: Sempre.
1: Veritat és que han entès molt bé els conceptes i és molt graciós escoltar-los.
0: M'agrada molt això perquè m'he contat alguna cosa que es queden en els conceptes, però pràcticament, però vamos, el que explica el professor, ells després el repliquen, no?
1: I alguns s'ha liat un poquet, però no passa res.
2: I escoltarem també el so de quan anaven a soltar-los a la bassa, a la xarca que deien els xiquets,
3: com agafaven el ofegabou, sí, les mans, s'esbarava perquè està un poc baboset i aquesta sensació algú ens la contarà, sí, que és el que notaven.
0: Que bo, que bo. Tindrem mi dia d'esta excursioneta, a més que és al camp, una excursió que és al camp, home. Ja està bé. I com acabem el programa?
1: Doncs acabarem parlant de la fira de tendes, tapes i rock, que està prevista per aquest cap de setmana. Esperen que no plogui i que pugui realitzar-se. Nosaltres estarem allí. I avui la fira ve així, perquè ens donaran tots els detalls Natàlia Anguí, regidora de promoció econòmica, José Seguí, president d'Aval, per a la part gastronòmica, i també Ana Ferrero, presidenta de Comercim, perquè ens conté tots els comerços que participin i què és el que oferiran.
3: Al final no estarà Ana Ferrero perquè ha sorgit una reunió de Confecomerç, Confederació Valenciana, on està Comercin, i vindrà Marisa Natxer, la gerent.
0: Bueno, però estaran així.
3: Sí,
1: estaran. Els representants de Comercin.
0: Els representants i els principals.
3: Farem taula redona de fira de tendes.
0: Anem a recordar quan estarem nosaltres també fent programes en directe, si no passa res, si el temps ho permetix. Esteban.
3: Estarem divendres, durant el temps de la ventana, divendres a partir de les 7:20 de la vesprada, ens traslladarem fins al recinte firal, que és on es celebrarà la fira de tendes, tapes i rock. A diferència d'altres anys que es feia
0: en
3: José Iranzo i Avinguda Albaida, i la zona de concerts i de carpes i d'hostaleria es feia en el recinte firal, ara es fa tot junt en el recinte firal. Doncs divendres 7:20 de la vesprada i dissabte de 1 a 2 estarem en directe allí contant-ho tot.
0: Sí, senyor. Ja tenim els continguts de l'Oi por Oi, ja sabem que este cap de setmana estarem en directe a la fira de tendes, tapes i rock, i ara anem a l'hora 14, Tomàs.
2: Bueno, dia marcat per lo de la vaga educativa indefinida que comença ja el pròxim dilluns amb aquestes mobilitzacions que esmentàveu anteriorment. Farem un recull d'aquestes declaracions que escoltarem en una estoneta al nostre Oi por Oi on tenia la Vall d'Albaida, i com no ens centrarem també en com va seguint, si quin és el desenvolupament d'aquestes mobilitzacions, d'aquestes iniciatives del professorat Vall d'Albaidí, en un dia on també, com no, parlarem d'aquesta fira de tendes, tapes i rock. Ens centrarem també en la ronda sud d'Ontinyent. Estem en primavera de 2026. Ara per ara no tenim notícies d'aquesta obertura definitiva de l'hospital d'Ontinyent, però estan realitzant-se diversos avanços pel que fa a l'entorn. Com bé saben, es vol adaptar aquesta ronda sud del municipi d'Ontinyent en eixa entrada per a tractar d'eliminar-la com a un punt negre que coneixia tothom de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, un punt molt perillós pel que fa al trànsit. Us contarem quina és l'actuació que es va realitzar i com estan les coses a hores d'ara pel que fa a l'àmbit burocràtic. En un dia on també centrarem en la crònica política, parlarem de reivindicacions per part dels socialistes d'Ontinyent, parlarem de reunions veïnals pel que fa a Compromís per Ontinyent i també d'una polèmica a la Pobla del Duc, un rifirrafe entre govern i oposició en relació al pressupost municipal de 2026. Un pressupost que encara no s'ha aprovat a aquest municipi, però que a hores d'ara, pel que coneguem, ja estan realitzant ja les diverses comissions informatives i les diverses reunions per a tirar-ho endavant més pront que tard. Us ho comentarem al nostre Hora 14. També, avui sí que ho farem, parlarem de l'atur, que no van arribar les dades.
0: Correcte.
2: Mentirós, alça la mà.
0: No, mentirós no.
2: Mentirós no. Va ser mentirós.
0: Anava a arribar la informació, però no va arribar.
2: Però res de res. Parlarem de les dades de l'atur i ens centrarem, com no, en tota aquesta actualitat dels municipis de la Vall d'Albaida. Tenim alguna coseta que altra d'allò més que interessant, ho comentarem.
0: Perfecte, i després arribarà a ser deportivos.
2: M'he portat el guió.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè, claro...
0: Però com serà, eh? Com serà avui, eh?
2: Mira. A veure, això són resultats, eh? Això, este tocho que n'hi ha així de 30-40 fulles són resultats, classificacions i tot això. Però bueno, jo tindré quatre pàgines de guió, ja és molt, sí, molt, molt, molt, molt. Però bueno, frontenis. Anem a parlar-los de que la setmana que ve, correcte, tenim ixe campionat d'Espanya escolar de frontenis, que està molt, molt guai. Anem a tindre participació de una gran quantitat de seleccions autonòmiques i van haver més de 150 esportistes de 8 comunitats autònomes en ixe poliesportiu municipal al llarg de la setmana que ve. Parlarem com no de la legendària. Parlarem també d'ixos campionats i tot ixos mèrits esportius que han aconseguit els esportius des de la Vall d'Albaida. Laura Bordera, marxa nòrdica. Curses d'obstacles amb José Vila i Amador Martínez. Parlarem també de la Huitca de l'Olleria. Parlarem de la campionat de minivelocitat de la Comunitat Valenciana al circuit d'Albaida este diumenge. Parlarem d'un campus de raspall que es va realitzar de si no res al municipi de Castelló de Rugat. També anem a parlar dels resultats del triatló Tinyenta, dels resultats del Cabo Tinyenta Estologístic. I parlarem també d'un esdeveniment que es conjuga, al igual que la legendària, en eixa fera de tendes, tapes i rock. Perquè no sé si ho sabeu, però es realitza, si veieu, en eixa esplanada on està el pàrquing,
0: sí,
2: que vam
0: sí.
2: estar, que vam estar, si no recorde mal, en eixa fira de l'estudiantat, sí. justament davant, sí. es munta una pista de bàsquet 3x3 i ahir es realitza un bàsquet com un torneig on tour. És un torneig en el qual 8 equips a nivell nacional, o és 8 equips que ho diguen, s'inscriuen i lluiten per una plaça en el Quest Red Bull València. Us ho explique. Sinònim d'aconseguir una plaça per a un esdeveniment que te pot classificar a un mundial de bàsquet 3x3.
0: Amigo mío.
2: És a dir, que és un esdeveniment molt, molt xulo també que arrela esport i la fira de tendes, tapes i rock, i ho parlarem amb el president del bàsquet 3x3, de l'antibàsquet 3x3, que és Rafa Mico. És a dir, que tenim un poquet de tot,
0: no, molt, molt.
2: Molt pico-pala, molta cosa, sí. però bueno, però mola molt, mola molt el programa d'avui, sobretot per el plan del poliesportiu que agafa força la Vall d'Albaida.
0: Avui és el dia per a gent com jo, que no fem esport habitualment, escoltem el poliesporti d'avui de Tomàs Marín i acabem en 1.500 calories menys. Tots els
2: Mira,
0: esports.
2: El que ha complit 7 anys és l'Ontinyent 1971, ja ho afegis, que avui fa 7 anys de la creació de l'Ontinyent 1971 després de tot el que va passar en aquell moment a l'Ontinyent Club de Futbol.
0: Molt bé, avui...
2: Sí.
0: Sí, ja ara, sí, 25.
2: No juguen a nivell, no juguen equips espanyols.
0: Espanyols, sí.
2: Una llàstima,
0: sí. Sí.
2: Va ser guai, a mi m'ha agradat.
0: Ahir, jo què te vas dir, que Griezmann no
2: però,
0: acabava.
2: Però a veure, Simeone, què fa?
0: No acabava.
2: Què fa el xolo, què fa el xolo?
0: I al final va ser 1-0, però a favor de l'Arsenal.
2: Però va faltar res, eh? Furten un penal, vamos, fatal. Però bueno, sincerament, molt, molt bonica, l'actuació, sí, sí. i partit molt xulo, però el d'avui... per a un servidor, sí, per als aficionats neutrals, mola sí, mogolló, mola
0: sí,
2: mogolló.
0: En qui
2: bueno,
0: vas? En qui vas?
2: Jo vaig en el Bayern.
0: Sí?
2: Jo no. Vamos.
0: Jo no. Jo no el PSG.
2: Vas en el PSG?
0: Sempre.
2: Això és per donar-me la contrària ja.
0: No,
2: jo vaig clar que l'aigua.
0: Jo vaig en Luis Enrique sempre.
2: En Luis Enrique?
0: Sempre.
2: Ah, més clar, també és de veres. Però Vincent Kompany també és molt bon entrenador, eh?
0: Sí, teu? Sí, però... No sé.
2: Però és que a mi el PSG ja...
0: Ja.
2: Jo crec que m'entén, jo crec que tothom m'entén, però Luis Enrique un crac total, eh?
0: Val,
2: un crac, crac, crac total, igual que Fabián i tots els que estiguen ahí.
0: Bon, gràcies, Tomàs.
2: Gràcies.
0: La ventana està desprada, també tenim ventana, 7 i 20, què tenim?
3: Ahir dèiem que anava a estar amb nosaltres Eduard Gómez.
0: Correcte, és un déjà vu, això.
3: Exacte, i avui no va poder ser
0: i estar
3: avui.
0: Molt Toma. Bé. Molt bé.
3: Serà avui quan ens parlarà d'eixes dades de l'atur i de contractació del mes d'abril a la Vall d'Albaida. Ahir no van arribar les dades a temps i no va poder estar amb nosaltres. No podia valorar unes dades que no disposava encara Eduard Gómez.
2: Sabeu en quantes persones ha baixat l'atur en el mes d'abril respecte al mes de març? En una persona.
3: Una.
2: 215 respecte a l'any passat, que està bé, que està bé. És anecdòtic, és anecdòtic. Per fer un poc la punyeta.
0: Quina dada.
2: Està bé, està bé.
3: I per cert que ahir vam tindre un tècnic del Consorci de Residus B5, que és el que perteneixem a la Vall d'Albaida, la Costera i altres comarques. Miquel Vela va estar amb nosaltres per parlar dels programes d'educació ambiental que estan realitzant el COR als nostres pobles, als col·les, ho estan realitzant també per associacions de persones majors. Ho dic perquè Miquel Vela segur que està més vegades amb nosaltres en altres programes per parlar d'aixos programes, d'aixa conscienciació que és molt important, d'aixa sensibilització que tenim que tindre amb els residus i amb aixos
0: sí,
3: programes de compostatge per a que la gent es realitzi en la seva casa.
0: Sí, sí, em pareix fenomenal. Molt bé, ja tenim els continguts. Dos coses. Una que volia dir i preguntar. Bueno, ja anava a dir, Carmen, estàs millor del teu resfriat,
1: no.
0: Però clar, un no. moment que... Ha fet una tos ahí que...
1: Si estic
0: estàs
1: fatal.
0: Millor, bueno, un poquet, no?
1: Ara tinc tos.
0: Ja, sí, sí, l'hem sentit tots.
1: Sí, no?
2: Tela, eh?
0: Però bo, cuida't molt.
1: Gràcies,
0: demà
1: gràcies.
0: Ja estaràs millor del tot.
3: Carmen,
1: dis-me.
3: Manolo Requena ens va dir que ens comprarem uns caramels...
1: Ah, caramels.
2: Eríssim.
3: I hauríem d'anar. Perquè així es tindríem així...
2: Una altra excursioneta.
0: Sabeu què passa? Que Esteban té absolutament de tot. Que hi ha un té, un té, ixe té també. Sí. Hi ha uns caramelos, eixos caramelos també.
3: Però no
0: estic... Hi ha uns patilletes naturals, eixos també.
3: Ja i això que ahir per la vesprada vaig anar a Alimenta i podia... Mira. No me'n recordo.
1: Podries haver-me portat caramels.
3: Sí, veus?
1: No vas pensar en mi.
0: Bon, dit això, això és una de les coses.
1: Gràcies,
0: la segona. Demà, la picaeta i la... El primer tram d'este Hoy por Hoy on tinguem Vaida Albaida ho farem des de fora d'este estudi.
1: Sí.
0: Per què? Perquè volem tractar des de fa molt de temps el tema de la vivenda, que és un tema molt recurrent i que està parlant tot el món des de fa molt de temps, però ara han confluït diferents notícies que volem tractar i ho farem des d'un lloc que no diré encara, però que estarem fora d'ací de la ràdio i farem picaeta el primer tram de l'Hoy por Hoy on tinguem Vaida Albaida demà dijous dedicat a la vivenda. Ho dic perquè si teniu alguna, algun dubte, si teniu alguna pregunta en l'aire, si teniu alguna preocupació que voleu traslladar, podeu fer-ho sempre a través del WhatsApp. Encara que no ho diguem, vosaltres podeu fer-ho sempre a través del 96 191 06 15. 96 191 06 15. Demà estarem parlant amb una persona que és responsable d'una immobiliària que està venent i comprant pisos a diari i que sap com està... no només el tema dels preus, sinó també com està el mercat realment. Si està molt tensionat, si no està molt tensionat a la nostra comarca, al nostre voltant, etc. I demà estarem parlant amb ell en la, el primer tram d'este Hoy por Hoy on tinguem Vaida Albaida. 96 191 06 15, si voleu fer qualsevol pregunta relacionada amb la vivenda. D'acord?
1: Perfecte.
0: Dit això, Carmen, moltes gràcies.
1: Gràcies,
0: a cuidar-se. Esteban Arroyo, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A cuidar-se també. I Tomàs Marí, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: També a cuidar-se, clar.
2: Claro.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Arriben les festes del Xop del Palomar. Del 8 al 10 de maig, vine a gaudir del Ball dels Pastorets, l'Ofrena, la Planta del Xop o les orquestres Mito i Freedom. Feste la cervesa més fresca al Loco Lola, la millor hamburguesa al Burger Maxims, esmorza al Bar Cultural i prova les millors pizzas al Bar La Font de Sis. El dia 16, Xop Infantil i el 24, Tombà del Xop. Consulta la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Una festa, una unió, un poble. T'esperem a les Festes de la Mare de Déu dels Desemparats. Col·labora Diputació de València. Patrocina Ajuntament del Palomar.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
4: Ya huele a fin de semana. ¿Y tú sin plan de comida?
5: En Borinot Bistro te lo ponemos fácil. Platos caseros para comer aquí o llevarte a casa. Arroces a la carta, tapas y nuestros postres.
4: Encarga tu mesa o tu arroz favorito para llevar al 678-422-240 y disfruta del sabor de siempre, sin complicaciones.
5: Borinot Bistro, Ontinyent.
6: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
7: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Y frustrada.
1: El conflicte en l'educació pública valenciana podem dir que continua encallat amb la vaga indefinida convocada a partir de l'11 de maig i amb les negociacions de moment i que sàpiguem sense acord. Els serveis mínims s'han tensat

0: vull començar per l'última hora, perquè no sé si ha sigut ja la mediació del Tribunal d'Arbitratge avui, d'Arbitratge Laboral. En quin punt real està ara mateix la negociació?
1: Efectivament, mira, ara acabem de tancar la sessió amb el Tribunal d'Arbitratge i malauradament la conselleria no ha comparegut avui.
0: No ha comparegut?
1: No s'ha pogut. No ha comparegut, no ha volgut mediar, una mostra més del menyspreu al professorat i de l'escassa voluntat de negociació i de mediació real amb nosaltres, amb els representants del professorat, i per tant hem tingut que tancar l'ascensió sense la seva compareixença.
0: Què esperàveu en este Tribunal d'Arbitratge Laboral, en esta mediació? Espereu alguna cosa? Primer que aparegueren, imagina, però què esperàveu?
1: Efectivament, que aparegueren, establir un diàleg amb ells, i bé, bueno, el tribunal fa la seva funció, intenta mediar i almenys intentar acostar les postures per intentar, si ja no ve, desconvocar la vaga del pròxim dilluns, doncs anar treballant per arribar a acords que donen fruits.
0: Des de dins d'eixa mesa negociadora, la sensació, i més després del que ha passat avui, és que hi ha marge d'acord o que les posicions continuen bloquejades?
1: A veure, però nosaltres considerem que les posicions continuen bloquejades. És cert que la pilota està ara en el seu terrat i han de mostrar les cartes que tinguen. Nosaltres demà tenim una mesa sectorial,
0: sí,
1: que en principi el tema versa sobre la reducció de la burocràcia, que és un dels punts de la plataforma reivindicativa. Però certament el que nosaltres ja vam comentar en la reunió que vam tindre per a tancar els serveis mínims és que consideràvem que aquest calendari era anterior a la convocatòria de la vaga indefinida i que, per tant, ara no calia tractar punt per punt, sinó el que calen són convocatòries de meses sectorials que contemplen la totalitat de la plataforma reivindicativa per poder arribar a acords.
0: Mm-hmm.
1: I aquesta és la intenció que tenim nosaltres demà, que ja la vam avançar en la reunió de serveis mínims, i que és la de plantejar-los que hem de tractar la totalitat dels punts que donen peu a l'inici d'una negociació real que fins ara no hem tingut, perquè han sigut tot paraules buides.
0: Uh-huh.
1: No hem tingut cap proposta per part de la conselleria, i això ja ha de quedar clar a la ciutadania.
0: Clar, perquè és que, vull dir, estem a 6 de maig, la vaga està convocada per a començar el proper dilluns 11 de maig, no hi ha acord ni en els serveis mínims. Què passa ara si no arribeu a un acord? Què pot passar? Perquè, clar, jurídicament, algo té que passar.
1: Clar, a veure, ells ara el que han de fer, que ens van dir que ens enviarien avui una proposta d'esborrany de serveis mínims, que tampoc hem rebut, a hores d'ara, i el que faran serà publicar-los. Aleshores, nosaltres el que podem fer és un recurs a aquests serveis mínims i, depenent del que fiquen en el seu articulat, doncs, demanar la cautelar o la cautelaríssima i ja passar-li també la decisió als jutjats.
0: Des de pràcticament el principi, però sobretot els últims dies, heu parlat de paripé de negociació. Què és el que heu vist en eixa mesa que vos va fer arribar a eixa conclusió?
1: En la de serveis mínims?
0: En totes, però sobretot en la de serveis mínims.
1: Sí, en aquesta última de serveis mínims, doncs ells agafaren, i la discrepància més gran ve perquè han ficat l'eina de pressió que té més gran ara la vaga, justament és la de les avaluacions,
0: clar,
1: perquè estem a final de curs. Sí. Nosaltres som conscients d'això, ja vam avisar des de setembre de fins i tot la data en què anava a convocar-se aquesta vaga indefinida, tot i que des de la conselleria no ens ha volgut escoltar. I ells el que ficaren és que tot el professorat que dona classe en batxillerat hauria de fer l'horari complet i estaria de serveis mínims. Però és que el professorat no és exclusivament de batxillerat. En els instituts pots fer matemàtiques de segon de batxillerat i després fer la resta de classes de primer, segon, tercer o quart d'ESO, per ficar un exemple.
0: Sí.
1: Per tant, això és totalment abusiu. Està restant a aquestes persones el seu dret de vaga, i damunt és abusiu justament perquè estàs intentant, amb una única acció, que la vaga no tinga cap repercussió o minvar molt la repercussió que pugui tindre de cara al servei que nosaltres prestem.
0: Clar, això va ser la primera oferta, després va una segona, si no m'equivoque, que seria que anaren a posar les notes i ja està, no?
1: Anaren a ficar les eixos d'avaluació, però que això també és, per a nosaltres és una mena de trampa,
0: uh-huh,
1: perquè indirectament, doncs, en les setmanes

0: en les que estem, el professorat s'ha de ficar les sessions d'avaluació i li queda per fer un examen, una classe de repàs, doncs és fàcil que, pues que també se sume a fer-ho per responsabilitat o per empatia amb el seu alumnat. Nosaltres el que li vam demanar és que ficara altres tipus de mesures que se poden articular,
1: sí,
0: com unes juntes d'avaluació o passar-li el testic a l'equip directiu, perquè amb les evidències que tenen, amb els registres, amb les avaluacions, doncs que ficaren ells les notes i que deixaren el professorat per vaga, que és el seu dret.
1: Clar, jo t'anava a preguntar per això, perquè ells, des de la conselleria, o la conselleria defensa que cal garantir les avaluacions que estem comentant i la EBAU. I clar, jo el que me pregunto, i molta gent el que es pregunta, com es pot equilibrar això sense buidar tampoc de contingut la vaga?
0: O sigui, és altres tipus de propostes. Nosaltres volem que l'alumnat estigui avaluat i que sigui, per suposat, que tinga garantida aquesta avaluació, però hi ha altres mecanismes, com estava comentant, són altres juntes d'avaluació, altres tipus de professorat del departament que no fa vaga, els equips directius, amb tot el registre i totes les dades que hi ha, simplement que introduïsquen les dades i que acaben aquesta avaluació. Al final, en les setmanes que estem, és pràcticament un tràmit més administratiu que no tant pedagògic.
1: Ja. També el que es pregunta molta gent, i més enllà dels serveis mínims, Lluís, és quines són les línies roges que estan impedint un acord global. Vull dir, perquè clar, vosaltres esteu defensant lo vostre i esteu demanant coses que són necessàries, no? Però clar, tu ja saps que quan hi ha una negociació pot ser que no sempre pugues aconseguir tot el que demanes, però ¿cuáles son esas líneas roches que están impedint que el acord siga global?
0: Doncs és que per la seva part no les sabem.
1: Ah.
0: És que no ens han traslladat cap proposta. M'agradaria insistir en aquest tema. No tenim cap proposta per part de la Conselleria d'Educació. La Conselleria d'Educació no m'ha arribat a una mesa i ens ha dit podem arribar fins així, anem a negociar. Aquestes propostes les podem tindre en un any, en dos, en tres, anem a seqüenciar-ho, anem a agendar-ho, podem agafar d'aquesta partida. No, eixa negociació no ha existit. O sigui, les nostres propostes sí que estan clares i les té la conselleria, però la conselleria a nosaltres no ens ha traslladat a hores d'ara cap proposta. Fins i tot en l'última mesa sectorial que era de retribucions van vindre sense portar cap proposta. Cap proposta és zero i així no es pot negociar. Tu pots dir a la gent que tens voluntat de negociar, però això no, això són paraules buides i després no ho demostres en fets. I això és la posició que està tenint la conselleria aquest curs.
1: Tot i que la conselleria insisteix que la negociació està oberta.
0: Sí. Ella diu que la negociació està oberta. Bé, veurem demà. Fins ara no ha sigut així. Fins ara ha sigut un parité.
1: Anem a baixar un momentet al territori, perquè en comarques com la nostra, la Vall d'Albaida, s'estan organitzant assemblees docents i accions, com reunions amb famílies que estan produint-se demà, crec que esta vesprada ja una a Ontinyent, per explicar per què esteu fent o per què feu vaga, etc. També tancaments en centres. Això està passant de manera generalitzada a tot el País Valencià?
0: Sí, està passant arreu del País Valencià. Són moltes les localitats. Ara m'acaba d'arribar també un missatge que en Alcúdia, per exemple, avui en la Ribera Alta hi havia una assemblea local informativa. Moltes estan naixent des dels mateixos claustres i perfectíssim. La gent està molt mobilitzada i les expectatives per a aquesta vaga són altes. Estem rebent també molt de recolzament per part de les famílies, que això, també és un moment...
1: Això és un punt molt important, no?
0: Molt important, per a nosaltres és molt important, perquè moltes de les reivindicacions, bueno, a la conselleria, sembla que està difonent que el punt únic que nosaltres volem negociar són els salaris, i això no és cert. La plataforma reivindicativa comprèn 6 punts que, en la seva totalitat, el que fan és millorar el sistema educatiu públic i conseqüentment, la resposta que reben per l'alumnat en els centres. I per tant, això també és molt important que per a nosaltres tindre el recolzament de les famílies en aquest moment tan important.
1: I això de les assemblees, les accions com reunions amb famílies, de tancaments en centres, aquest tipus d'accions locals, tenen capacitat real de pressionar davant la negociació o són més una eina de visibilització, Lluís?
0: Jo crec que tot allò que es faça per visibilitzar, per donar difusió i per mostrar el malestar que hi ha actualment, totes aixes, jo al meu parer personal, són eines validíssimes de pressió de cara a la negociació, perquè la conselleria és conscient de totes aquestes coses i vaja, fan la seva feina i són, per a nosaltres, fonamentals.
1: Parlaves fa no res de les famílies, que és un punt molt important del recolzament de les famílies. No sé si esteu trobant un percentatge molt alt de recolzament, vull dir, perquè clar, estem en unes dates, com hem dit abans, que són molt crítiques, no? Més enllà, què li diríeu a les famílies? Què li esteu explicant a les famílies per a que s'entenga esta possible vaga indefinida o esta vaga indefinida?
0: El recolzament, la federació més important de associació de famílies, que és la Gonzalo Anaya, a nivell de País Valencià, ha mostrat tot el seu recolzament, tant a nivell individual com també a través de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, en els que són també una de les parts que la integren. I, bueno, i en general, el recolzament que ens arriba tant a nivell de xarxes socials o per les famílies quan visiten els centres també, a les concentracions que estan fent i tal, és gran. Bueno, pot haver gent que potser no entenga un poc aquesta situació i és comprensible, sobretot aquelles famílies que estan en fills o filles que estan usant cursos que han de promocionar o sobretot els de segon de batxillerat per la BAU. Però en general nosaltres... El feedback que anem rebent és en aquest sentit d'empatia, de gent que és coneixedora també moltes vegades de la situació que estan els centres i que comprèn que les demandes que fem són legítimes, són necessàries i són per a garantir doncs, una millora del sistema educatiu.
1: Mira, Lluís, el programa és en directe i la gent té un telèfon on cridar i anem a traslladar-te una pregunta d'una dona que ha cridat al telèfon de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Esteban Arroyo, molt bona vesprada de nou.
2: Sí, just acaba de cridar una mare preocupada perquè el seu fill o els seus fills doncs van a fer la EBAU i pregunta si no s'arriba a un consens amb la Generalitat, amb la Conselleria, quina estratègia, quina idea teniu? Com va solucionar-se això o no es fan les proves?
0: No t'acaba d'entendre. Ella pregunta per l'avaluació dels seus...
2: Sí, correcte.
0: Sí, no, a veure, l'avaluació ha d'estar garantida. L'administració té els seus mecanismes per a garantir-la, ja sigui bé a través de serveis mínims o fins i tot en unes instruccions paral·leles als serveis mínims. Hi ha hagut altres exemples en altres territoris que l'avaluació ha estat garantida. No? Per ahir, jo volia traslladar un missatge de tranquil·litat a les famílies. I el que s'ha de conjugar és el dret de les persones treballadores a fer vaga, que és un dret constitucional i legítim, i també el dret de l'educació, que és un dret constitucional.
1: Sí, perquè...
0: Però que no...
1: Clar,
0: és que... no hi ha més problemes, sinó que establir uns mecanismes que garantisquen els dos
1: vessants. Una de les preocupacions, podríem dir, o dels dubtes que ens està arribant, ja no només a la ràdio, sinó el feedback que tenim en la gent, la família, els amics, etc. És això, és lo del tema de l'EBAU, no? Del tema de les avaluacions, de com es farà, perquè, clar, és un moment molt important. I si necessiten ajuda els estudiants per a preparar-se i tal, com ho faran? I jo crec que són dubtes que vos estaran arribant de segur.
0: Sí, no, a veure, i és totalment comprensible, eh?
1: Claro.
0: I nosaltres entenem la posició també de les famílies, però, com he comentat abans, traslladar-los un missatge de tranquil·litat i també des de la nostra posició, que nosaltres estem predisposats a la negociació, a l'arribada d'un acord, i que si el professorat doncs, veu en bons ulls aquest acord, doncs per a desconvocar la vaga. La nostra predisposició màxima és un escenari que no és desitjat.
1: Totalment.
0: Que s'ha arribat per la irresponsabilitat de la Conselleria d'Educació, i això també és una qüestió que m'agradaria traslladar.
1: Quina és la vostra sensació? Si arribarà abans de l'11 un acord o no?
0: Anem a veure demà en quina actitud venen i si s'aporten alguna de les propostes que doni peu a l'inici de les negociacions. El temps que queda per al dilluns és molt curt.
1: Molt curt.
0: És molt curt. La vaga, de moment, va endavant i ara, a hores d'ara no us puc dir més.
1: Doncs veurem què passa demà. Lluís Navarro, del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, membre de la mesa negociadora de la vaga. Moltíssimes gràcies, molta força i molta sort.
0: A vosaltres.
1: Adéu, gràcies. Bon dia.
0: Adéu.

Continuarem contant i informant cada dia, si podem, de com estan les negociacions, si arribarà o no arribarà la vaga indefinida. De moment va endavant, com ha dit Lluís. I veurem si al final s'arriba a un acord global, encara que no estiguin totes les propostes que volen negociar aprovades. Arribem a l'una del migdia, això era informació nacional i internacional, i després, segona hora, de l'Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida, així, a Ràdio Ontinyent, a la SER.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El médico del crucero en el que se detectó un brote de antivirus será trasladado a los Países Bajos. Es la última hora del estado del buque que sigue frente a aguas de Cabo Verde a la espera de que llegue a Canarias. Al archipiélago estaba previsto que llegase este doctor, pero dice ahora el Ministerio de Sanidad que su buena evolución hace que vaya a ir a Países Bajos, que es de donde es la naviera propietaria del buque. Mariola Laurido.
1: Sí, se estaba retrasando el vuelo porque anoche Sanidad había informado de que iba a despegar anoche mismo y con las horas, bueno, pues han ido cambiando los planes. El médico del crucero, que está infectado por haber atendido a los pasajeros enfermos y estaba grave, bueno, pues está siendo trasladado ya a los Países Bajos, ya no vendrá a España. Así se lo había pedido al Ministerio de Sanidad el gobierno holandés. Le solicitó anoche que lo trasladase de urgencia a Canarias, pero en las últimas horas, como dices, su estado de salud ha mejorado y se ha decidido que vaya a los Países Bajos. El Ministerio de Sanidad dice que han despegado, que despegan ya los aviones medicalizados que trasladan a los Países Bajos a los 3 pacientes infectados por antivirus, el doctor y otros 2 más.
0: En el Palacio de la Moncloa está convocada a partir de la 1:15 una rueda de prensa del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, para dar cuenta de la reunión que se está manteniendo allí del comité de seguimiento de esta situación. Una rueda de prensa que van a poder seguir en directo aquí en la antena de la SER. Ya se conoce la agenda del Papa para la visita a España de León XIV. Entre otros, va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados. Es el primer pontífice que lo va a hacer. También está previsto que visite la Sagrada Familia, Montserrat o una prisión de Barcelona. Vamos a Roma, corresponsal John Solés.
2: Sí, en Madrid, León XIV celebrará misa del Corpus en la Plaza de las Cibeles, destaca los encuentros institucionales con el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y en el Parlamento, y una gran celebración diocesana en el Bernabéu. En Barcelona, el momento más simbólico será la misa en la Sagrada Familia con la inauguración de la Torre de Jesucristo. El Papa también visitará la prisión de Brians I y subirá al monasterio de Montserrat. En Canarias, el viaje apostólico culminará con un mensaje centrado en la inmigración, con visita a los centros de acogida de Arguineguín y Tenerife y una misa de clausura en el puerto de Santa Cruz.
0: La Conferencia Episcopal Española acaba de ofrecer una rueda de prensa donde ha explicado el detalle de la agenda de la visita papal. El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha mandado este recado a la clase política, que es a la que se va a dirigir el pontífice.
3: Porque me parece de una importancia grande el encuentro que el Papa tendrá con la sede de la soberanía nacional. Precisamente por lo que decía al principio de lo que el Papa significa hoy, y porque también las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, ha concluido su intervención en el juicio del caso Mascarillas en el Supremo, asegurando que se piden condenas que tengan un fin disuasorio frente a las conductas de este tipo. Ya venía incidiendo en el manoseo de lo público, asegura que revela esta causa a partir, dice, del enchufe de Jessica Rodríguez y de Claudia Montes.
4: Colonizadas, casi parasitadas por el poder político, las empresas públicas no pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos y el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen esas eufemísticamente denominadas sobrinas.
0: Turno ahora para la acusación popular, subrayando que la versión alternativa de Ábalos y Koldo García a los hechos no tiene ninguna lógica. La última víctima de violencia machista en nuestro país no estaba en el sistema Biogen. Llevaba solo 2 semanas separada de su expareja, el hombre que supuestamente la ha matado y que ha sido detenido. Los hechos han ocurrido en un municipio al norte de la isla de Tenerife. La consejera de Igualdad del Gobierno canario es Candelaria Delgado.
5: La expareja de la víctima pudo introducirse en la casa y mientras ellos dormían y asesinó supuestamente asesinó a la víctima, y también cuando la madre de la víctima fue a ayudarla también fue apuñalada por este agresor, y el hermano, que también es verdad, también sufrió amenazas por parte de esta de este señor.
0: Y la aerolínea Iberia asegura que tiene reservas de queroseno para todo el verano, garantiza todos los viajes en la época estival sin recargos adicionales. Otras aerolíneas ya han avisado de que sí podrían cobrar un suplemento extra por la subida del combustible, Eduardo Hernández.
6: Sí, la aerolínea española asegura en un comunicado que todas sus plazas previstas para este verano están aseguradas y su combustible para aviones también, ya que no prevén interrupciones en el suministro de queroseno. Señalan además que no van a aplicar esos recargos extra que hemos visto en otras empresas por el aumento del precio del combustible y dicen además haber introducido medidas de ahorro para compensar ese encarecimiento del combustible y amortiguar el impacto que tiene en el precio de los billetes.
0: Y nos queda el deporte, José Antonio Duro.
7: Hola, con la Champions, ya sin equipos españoles tras la eliminación en Londres del Atlético de Madrid, el Arsenal que jugará la cita del día 30 en Budapest, y hoy vamos a conocer al segundo finalista. Será recordado el partido de la ida entre PSG y Bayern este miércoles con la ventaja francesa de un gol, el de vuelta en Alemania. Luis Enrique en la previa, motivando al actual campeón de Europa con el nombre propio de un español, de Rafa Nadal.
8: Buconel, Rafa Nadal, ¿no?
9: Tú conoces a Rafa Nadal, ¿no? Decía que a lo largo de su carrera el enfrentamiento ante Federer y Novak Djokovic le hacía mejor, era una motivación para él. Decía que al ver un oponente veía la capacidad de mejorar.
7: El choque en la tarde del día de hoy en Alemania lo contamos en el Allianz Arena. En Carrusel Deportivo, el Rayo ya está en Francia. Mañana jugará su pase a la final de la Conference. Lo hará ante el Estrasburgo con la ventaja también de un gol. Y además para el día de hoy las citas del día con el baloncesto. Valencia Basket obligado a ganar en la cancha de Panathinaikos. Esta tarde 8:15 para seguir vivo en el cruce de los cuartos de final de la Euroliga.
10: ¿Cómo miras a la mujer que amas?
11: ¿Sentiste un amor a primera vista? ¿Para qué tienes buen ojo?
12: Digamos que tengo muy buen ojo para los negocios.
10: Cuando me miras así.
11: ¿El tiempo ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Crees que una mirada lo dice todo?
13: ¡No me mire, cadete!
11: ¿Mirando qué te quedas embobado? ¿Con quién te entiendes solo con cruzar la mirada?
14: Con solo una mirada.
15: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro en la SER.
15: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
0: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. Ya saben que estamos pendientes de una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa de los ministros de Interior y Sanidad para analizar la situación del buque en el que se ha detectado un brote de antivirus. La van a poder seguir en directo aquí en la SER en un especial Hora 14 conducido por Javier Casal. Hasta entonces tienen toda la información en nuestra página web en cadenaser.com.
15: Cadena SER. Servicios informativos.
16: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
17: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
18: Cuando llegan las dos, han pasado muchas cosas durante la mañana.
19: Lo que pasa.
18: ¿Quieres que te las contemos?
19: Lo que importa.
18: En Hora 14, Comunidad Valenciana, te contamos lo que pasa y lo que importa.
19: En la Comunidad Valenciana.
18: Hora 14, Comunidad Valenciana. A las 2:05. Cadena SER.
17: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
15: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
20: Migdia, 9 minuts, segona hora de l'Oi Porro i Ontinyent Vall d'Albaida en este dimecres 6 de maig de 2026. Ja heu escoltat que estem esperant la compareixença des de Moncloa del ministre de l'Interior. Interior i de Sanitat per a parlar del buc que arribarà a les Canàries en el tema del antivirus. Quan passa això, connectarem amb aquesta roda de premsa. Però abans, anem a parlar d'una cosa que, mira, això és una èpic, veritat? És que jo crec que és molt èpica, perquè anem a parlar d'esport, de ciclisme, i anem a parlar de marxes cicloturistes. I no totes naixen per omplir calendari. Algunes naixen amb la intenció d'ocupar un espai. Mireu, el pròxim 9 de maig, Ontinyent acull la primera edició de la legendària Ontinyent Gran Fondo. Una proposta que no busca tant sumar participants com construir una identitat pròpia dins del ciclisme amateur. El plantejament és clar. Recorreguts per carreteres d'interior, entre València i Alacant, trànsit tancat, diferents nivells d'exigència, però amb una versió de la legendària que supera els 170 quilòmetres i planteja un repte físic i mental considerable. Al voltant d'això hi ha una estructura organitzativa complexa, numerosa, i d'això, de tot això, volem parar en els pròxims minuts. Darrere d'esta idea hi ha dos mirades complementaris, la del que impulsa el projecte i la de qui el construeix també des de fora, des de la part digital i de posicionament. Saludem ja a Juan Villaparisi, que és creador de la legendària, i a Joan Aparisi, responsable del desenvolupament web i estratègia digital. Juan Villa, què tal? Molt bon dia, com estàs?
13: Molt bon dia, Miguel, moltes gràcies.
20: Joan, què tal, com estàs?
21: Molt bon dia.
20: Benvinguts als dos, i d'inici vaig a dir que enhorabona, perquè clar, jo no sé això, Juanvi, si va ser una idea d'estes que vas tindre tu un dia il·luminat, o com va eixir la idea d'esta prova?
13: Diguem que és un projecte personal que jo ja feia molt d'anys que portava en ment. El que passa és que és molt complicat de dur a terme.
20: Clar.
13: I per circumstàncies personals, jo he tornat al món del ciclisme des de fa 2 o 3 anys. Estic practicant ciclisme intensament, acudint a marxes, i jo realment el projecte de fer una gran marxa per tota la vall d'Albaida, l'interior de València, és algo que porta dins de mi. Crec que podia fer-ho. Estem ahí, estem a punt de poder aconseguir-ho.
20: D'ahir ja.
13: I, bueno...
20: Quan passa de ser una idea o de ser una cosa que tu volies fer i tal a convertir-se en un projecte real? En quin moment fa el clic de vinga, va, anem allà?
13: Pues primer en veure un recorregut adequat que duguera a terme totes les exigències que mos exigís tràfic, i que fora atractiu per al participant, per al participant competitiu, diguérem, que no fora una marxa social, sinó una marxa que fora un repte, que fora diferenciadora, i que fora... No que ve el que vinga a fer la legendària no ve a preparar-la ninguna altra marxa, ve a fer la legendària per la dificultat que ja entranya.
20: Clar.
13: Val? Entonces, una vegada vist el recorregut, i sobretot demané, bueno, era primer un projecte, era una aposta, el regidor d'esports, Ferran Gandia, al qual li estimo l'agraït, va confiar plenament en mi, de que això es pugui dur a terme, de que fora un projecte però que fora una oportunitat. I aquesta oportunitat, voler aquesta finestra d'oportunitat de que direm, ostres, pues poder dotar un tinyent la ciutadania Vall d'Albaida d'un gran event esportiu a nivell nacional, perquè és a nivell nacional.
20: Total.
13: I puguem inclús aspirar a que sigui internacional, perquè ens venen gent de més de 20 nacionalitats, gent que ve des del Regne Unit estrictament a participar a la prova, el qual ja indica la envergadura i la repercussió que ha tingut, sobretot.
20: Com s'aconsegueix això, Juanvi?
13: Pues, sobretot gràcies a Joan.
20: Sí?
13: Per el tema de posicionament en redes socials, web, ha sigut brutal el que hem aconseguit en qüestió de 5 mesos, en més de 5.000 seguidors en Instagram, en vídeos que han tingut més de 300.000 visualitzacions.
20: Clar, Joan, ara mateix... posar qualsevol projecte, jo crec que, en marxa, si no tens l'apollo de les xarxes, de la presència en xarxes, de com manejar-ho, com posicionar-ho, és impossible que... impossible, a no ser que tingues ja una estructura, però ara mateix és indispensable, no?, fer-ho així.
21: Sí, al final nosaltres el que buscàvem era diferenciar-nos de les típiques marxes, no vendre soles un dorsal, sinó una experiència, i això també ha sigut gràcies, evidentment, a tota la feina que ha fet mon pare darrere, i al meu equip d'Alcària, que hem pogut fer pues, tota l'estratègia digital, en reds, publicitat, ha sigut molts mesos de treball, la idea realment naix des de novembre, i fins ara ha sigut un treball continu, plantejar-ho per a ser algo diferent i que el ciclista realment no senta un amateur, que senta com un professional, i és el que anem a buscar este dissabte.
20: Uh-huh. I a la gent això li està arribant, no? Imagine. Vull dir, ho noteu ja, no? Joan.
21: Sí, creiem que sí, esperem.
20: M'agrada més perquè esteu com un poc de... És que encara no ha arribat i no sé si dirà això, però sí, no? Si és que ja estem ahí, si és que ja està ahí.
21: La feina ja està feta, ara és que tot és que ve...
13: Que el que es mos acompanye.
20: Això és una de les coses que s'està preocupant, jo crec, a tots, i sobretot per este cap de setmana, evidentment. Però jo abans li preguntava a Tomàs, però te trasllada tu la pregunta, encara que ploga, la prova es farà.
13: Sí, sí, a veure, la prova per qüestions organitzatives, per jefatura de tràfic, per DGT, està al dia, no es pot posposar, està tot, és inviable, a no ser que decreten emergència, en principi s'ha de desenvolupar. Jo he anat a altres proves, l'au ja no és impediment per fer el ciclisme, ens afectarem més a lo que és l'event.
20: L'event després,
13: no? L'event, perquè no, a part del que diu Joan, és una experiència per al ciclo deportiu, però també per a l'espectador. Mm-hmm. Per a l'espectador que ve, perquè nosaltres, gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent, anem a confluir junt a Tapes i Roc, el qual ens pot donar una sinergia brutal. Mm-hmm. A la ciutat d'Ontinyent crec que este cada setmana pot ser l'epicentre no només esportiu, sinó a nivell de la Vall d'Albaida i a nivell... A nosaltres ens venim participats de tot Espanya, com ja he dit abans, de la resta d'altres països internacionals, i creiem que ser, on tenim va ser l'epicentre d'un gran espectacle, sí, d'un gran event.
20: Sí, sens dubte. Estarem mirant al cel, molt pendents del que passa en les pròximes hores. Però clar, parlem de l'equip voluntari, seguretat, suport institucional, el tema de xarxes, que també sou un equip treballant ahir, Joan. En quin moment preneu consciència de la dimensió real del que esteu muntant?
13: Jo ahir vull fer un incís, vull sobretot agrair a la ciutadania d'Ontinyent, de la Vall d'Albaida, per la implicació. No esperava, era, de fet, quan vaig pensar en fer l'event, una de les qüestions que més em preocupava era el tema del voluntariat, de la gent que voldria col·laborar. Uh-huh. Això sempre es demana col·laboració ciutadana, i vaig a donar l'enhorabona al poble, a la, que és la ciutat d'Ontinyent, voluntariat, perquè tinguem més de 150 voluntaris.
20: Ostres!
13: Que per un primer event, és brutal, és espectacular. Són d'Ontinyent. Agrair també, han fet algo que per a mi també era molt important. Hem traslladat que l'event no sols és d'Ontinyent, sinó que tinc molt d'apoyo dels pobles per al voltant, de tant de Moixent, Ballà, Fontanars, Font la Figuera, no vull deixar-me ningú, de la part de la camp, Beneixama, Villena, s'ha volcat totalment en l'espectacle, i després recalcar sobretot el gran suport que ha tingut de la jefatura de tràfic. Xativa, el descartament de Xativa m'ha ajudat molt, m'ha llevat molt d'impediments, perquè han tingut que sortejar diversos obstacles molt importants.
20: Sí, com per exemple?
13: Sí, doncs m'han canviat el recorregut. En Alacant han tingut molt dificultats per la zona que pretenien passar, per la DGT. Han tingut que revocar permisos, modificar recorregut, solventar incidències, tot el que això representava, i ens ha costat molt. I recalcar la implicació personal de la jefatura de destacament de Xativa i de Villena, que són els que al final ens han dit, ens han donat l'okay i ens han evitat aquests problemes. I l'Ajuntament de Viana també s'ha volcat espectacularment en l'ajuda. I l'Ajuntament d'Ontinyent ha sigut també, han tingut tota la porta oberta, ens han brindat tota l'ajuda necessària, logística, de cooperació a l'hora de poder efectuar tots els tràmits administratius. I retorno a recalcar, Ferran, han fet que este projecte és nostre, és de la Legendària, però li dic que realment també és d'Ontinyent i és de la regidoria d'Esports i és de Ferran Gandia també.
20: En què s'heu diferenciat, Joan, a l'hora de treballar el tema digital? En què creus que ha diferenciat la Legendària d'altres proves que ja es fan i d'altres continguts?
21: Bé, nosaltres vam començar des d'un inici molt fort en redes socials, hem treballat de la mà de creadors de continguts, d'influencers en milions de seguidors a redes socials, que també sabem que mouen molta gent en el món del ciclisme. I bé, en Reds al final vam treballar molt dur, però vam veure des d'un principi que va tindre molta acollida. Tinguem a dia d'avui, seguint la primera edició, quasi 5.000 seguidors, quan, si comparem amb altres proves que porten anys i anys, són uns números increïbles. I bé, també pues, a l'acabar aixina antes de la primera edició tindre a figures com Miguel Indurain, Sofia Rodríguez, és un orgull que també esta gent veu la imatge, veu tot el treball que s'ha fet i per aquestes coses també per les que estan així.
20: És que anava això ara, Juan B. Joan, perquè clar, és que tu dius no, és que ets cicloturista, tal, sí, sí, Miguel Indurain, Sofia Rodríguez, que és la llegenda local, María José Silva Silvestre, una altra llegenda de Bocairent, que és espectacular. Clar, aconseguir la participació de tota aquesta gent, Juanvi, com ha sigut això?
13: Pues jo primer agrair sobretot a Agus González, que m'ho ha portat a Miguel Indurain. Que per nosaltres, això és el que va dotar realment a la legendària del epitatiu de legendària, perquè mos ve la llegenda del ciclisme espanyol en la primera edició. Mos marca el sello d'identitat, que és el que preteníem. Tindre a Miguel Indurain és un luxe per a un tinyent, no per a nosaltres, per a un tinyent, però i ell va compartir tot l'espectacle com un home més. Jo animo a la ciutadania d'un tinyent a que s'acerqui a la zona Expo, a la paella, que Miguel Indurain estarà per allí i que és molt tractable, i donar-li totes les gràcies per estar allí. I, per supost, a Sofia. Sofia ha sigut, per a mi, particularment, el gran recolzament de, com a professional, per la implicació des del minut zero, estar al nostre costat. I no vull oblidar-me de ningú, però també ha estat Pau Martí, que és de Moixent, ciclista professional, i que és Soriano d'Ontinyent, també altres ciclistes d'Ontinyent, com és Álvaro Sagrado i Iker Bonillo.
20: Álvaro Sagrado tinc entès que és influencer, també, o no? Això...
13: No, és ciclista professional.
20: És ciclista, val.
13: Professional, val. I després tinguem influencers pues, de la categoria de José María López, que té 4 milions de seguidors en TikTok.
20: Quasi res.
21: Miriam Vilar també, que és de València.
13: Miriam Vilar.
20: Clar, és que estem parlant de que tenim pues això, l'esportista de tota la vida, la llegenda, que és Miguel Indurain, per exemple, i després tenim pues això, una persona que té 4 milions de seguidors a TikTok, no? Vull dir, és que tenim ahí la barreja perfecta, podem dir que perfecta, no? Per una prova.
13: I també que perquè no me s'oblida, han tingut també l'apoyo incondicional de Juan Carlos Ferrero, el màxim exponent esportiu d'un tinc de la seva acadèmia. Fem el primer avetament a la seva acadèmia, mos ha brindat estar al nostre costat. No pot acudir perquè té un event de golf aquest mateix dia, però també totes les gràcies, ha sigut algo brutal tindre-lo al nostre costat.
20: És que vos estic escoltant i estic veient que això ja és una realitat, no pot eixir mal. No, o encara queda eixa coseta
21: que passe,
20: no? És el que teniu ganes.
13: Anem a veure, és la primera edició. Fallos van a haver. Això demanem ja disculpes per anticipar, però ja tot el camí, l'haver arribat així, personalment, per a mi ja és una satisfacció.
20: Ja paga la pena, no?
13: Ja és, per a mi és una satisfacció. El poder arribar avui, a dia 6 de maig, que per cert és el natalici de Joan.
20: No, mira, felicitat.
21: Moltes gràcies.
20: Qual? Bueno, vaig a preguntar l'edat perquè tu...
21: 27.
20: Bueno, no tenia que preguntar.
13: Pues, Miguel, sí. L'haver arribat avui, dia 6 de maig, en este projecte viu, en totes les de ser, en tot el que suposa, i també demanar per anticipat disculpes a la ciutadania d'Ontinyent per el trastorn que anem a ocasionar el dissabte, perquè tallem a Ontinyent per la meitat.
20: Bueno,
13: quan transcurris que això, demanar les disculpes per anticipat, creiem que és important també per a Ontinyent donar a conèixer el ciclo, no cicloturisme, sinó ciclodeportiu al nivell competitiu, per a dotar de turisme deportiu tant a Ontinyent com a tota la zona,
20: que és molt important,
13: a la Toscana valenciana.
20: Exacte.
13: Vale? Perquè creiem que tinguem així un nicho d'oportunitats d'este turisme que pot generar molta riquea, molta riquea, no sols al que s'organitza i els que venen a participar, sinó en concret a tot el món, per tot el que pot suposar a l'hostaleria, al comerç i hospedatge. I creiem que ho han fet, crec, bueno, i si com eixirà, millor, jo personalment crec que no ho han pogut fer, sincerament.
20: I això ho comprovarem el dissabte. A quina hora comença la cursa?
13: La cursa és a les 7:30.
20: Sí, del matí.
13: A les 7:30 són 275, és un poc més, són 181 quilòmetres, n'hi ha dificultats molt grans tècnicament, està el mur, que és l'alt del Campello, quasi al final de carrer, que n'hi ha un gran premi, un gran premi per als que participen, trofeus que gràcies a la ciutat de Ballà, que fan donació de Ballà, i després hi ha premis locals que també dona l'Ajuntament d'Ontinyent, i convidar a tota la ciutadania, perquè anem a fer una gran expo, més de 15 expositors. 15 expositors, però de primer nivell. Ens venen marques de nivell nacional i internacional. Es posaran un tinyet, la mateixa exposició que venen a marxes tan nombrades com pot ser la Quebrantahuesos, la Epic, la Millas, van estar així.
20: Molt bé.
13: Van estar un tinyet. O sigui, convidem a tota la ciutadania que s'arrime, que realment, sincerament, crec que ho va disfrutar.
20: Doncs nosaltres estarem, la ràdio, Ràdio Ontinyent Cadena Ser, estarà el dissabte fent un programa en directe entre l'una i les dues del migdia, però tenim una coseta que no sé si Tomàs ja t'ha comentat, però volem comentar-te, a veure si podem fer-la, perquè és una idea que tenim per a la legendària i per a que la gent estiga informant-se pràcticament en directe del que està passant en la cursa, però després parlarem. Nosaltres volíem que vingueu a la ràdio, que explicareu el projecte, que és un projecte que és la primera edició, com diu Juanvi, però que, evidentment, la intenció és que arribi per a quedar-se i que cada any creixi d'alguna manera, canvie, però que estiga, que la legendària no siga només una cosa d'un dia o d'un any, sinó que siga més. Imagina que això és l'objectiu. I tant de bo és que tot el que té que eixir i que el temps ens respecte, sobretot per a l'exposició, per el tema després de la carrera, el tema de la paella, que has dit tu, no? Que hi ha coses ahí que té que gaudir la gent. Juanvi, Joan, enhorabona. No puc dir una altra cosa. He començat dient enhorabona i acabo dient enhorabona. I el dissabte ens veiem.
13: Segur que som.
1: Gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres per tota la vostra col·laboració.
20: Que vagi molt bé. Adeu.
13: Adeu.
1: Gràcies.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
2: Del 8 al 10 de maig, torna a Ontinyent la fira de tendes, tapes i rock. Enguany amb un nou format. Més espai, més ombra i horari continu. Vine a comprar i queda't a dinar a la nova zona gastro. Tapes de qualitat amb segell Moss i més de 21 hores de música en directe. I a la nit, la festa continua. No deixes que t'ho conten. Viu l'experiència al recinte firal. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
4: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
3: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
4: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
5: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
6: Y hay momentos en la vida que necesitemos algo al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
7: Hoy por hoy Ontinyent Baida el Baida. Miguel Coy.
8: 3 minuts i arribem a l'una i mitja. Este matí hem contat de la picaeta que Esteban Arroyo i Carmen Úbeda se n'han anat d'excursió. I a més, podem dir que excursió bona, perquè han anat al camp. A què? Anem a descobrir-ho en els pròxims minuts.
9: El projecte Recuperant Fauna Valenciana arriba a la seva tercera edició amb una iniciativa que combina educació ambiental i conservació d'espècies vulnerables com els triops o l'ofegabous. Durant mesos, l'alumnat de diversos centres educatius ha participat activament en la cura i seguiment d'estos animals a les aules, aprenent de primera mà la importància dels ecosistemes aquàtics temporals. Avui anem a parlar, avui hem vingut a la finca El Port, propietat de la família Prieto d'Ontinyent, i anem a parlar amb la família Prieto, també amb membres de la colla ecologista L'Arrel i amb els escolars que avui visiten i porten també aquestes espècies ací a la finca després d'haver estat mesos doncs, cuidant-les. Anem a parlar ara amb Ramon Gómez, biòleg vinculat al projecte, biòleg de la colla ecologista L'Arrel. Què són exactament? Explica, què són exactament els triops i el ofegabous i per què són espècies tan especials?
10: Bé, doncs, bueno, són espècies... els ofegabous són amfibis, urodels, o sigui que tenen cua, és l'única que tenim, per així, la més gran d'Europa, i bé, al final, està catalogat dins del catàleg valencià d'espècies amenaçades com a vulnerable, val? Doncs per diversos motius, fragmentació del seu hàbitat, desaparició de xarques, o sigui, dels seus ecosistemes, canvi climàtic... I aleshores, doncs, des de la conselleria d'aquestes espècies sempre hi ha doncs, projectes de conservació. Ho gestionen ells, fan la cria en captivitat i ja després poden aquests animals o bé reforcen poblacions o bé poden habilitar els nous punts, que és el cas de la finca al Port, que es van crear nous ecosistemes perquè es donaven unes condicions adients per poder desenvolupar-les. El triops és un invertebrat, les tortuguetes que diem així, canvia completament la seva biologia, són d'aigües completament temporals, de fet, tenen una vida molt curta, i el que fan és, durant 3 mesos, es desenvolupen, té que ser una aigua amb baixa mineralització, bàsicament de pluja, es desenvolupen, ponen uns ous resistents, i quan es seca la codolla, ahir es queden els ous. Poden aguantar una animalada de temps, aguanten altes temperatures, crec que poden aguantar de 80 graus a menys 150, aproximadament, són molt resistents, i quan tornen les pluges, comença altra volta el seu cicle vital.
9: Quin paper tenen ells dins dels ecosistemes aquàtics temporals?
10: Bé, al final, la biodiversitat sempre és important. Per exemple, en el cas dels ofegadors, ells s'alimenten d'invertebrats des de les codolles, des de les xarques, per tant poden regular poblacions d'invertebrats, com poden ser les larves de mosquits. Al mateix moment també serveixen com a presa per a depredadors, i inclús, si anem a un aspecte més mundà, per exemple, tenen la capacitat de, una vegada perdent, per exemple, per una depredació, perdent una pota, la poden regenerar perfectament. Regeneren òrgans i s'han utilitzat en investigació. De fet, és un animal que ha anat fins a l'espai, perquè han investigat. Aleshores, són animals que formen part de l'ecosistema, que evidentment estan en xarxa tròfica i que per se ja tenen una importància, perquè la biodiversitat al final és resiliència. Un ecosistema sempre és més resistent si té més biodiversitat.
9: En què consisteix el seguiment científic que esteu realitzant en el projecte?
10: Bé, com ha dit, això és un nucli nou que es va crear. Aleshores, bé, primer que tot, pots dir que aquests projectes engegar-los costa moltíssim, perquè al final tens que posar d'acord, tenen que vindre tècnics del Palmar, són els tècnics de conselleria, però són animals vulnerables i tenen que tindre totes les autoritzacions. Després, tot el projecte de conservació i gestió, que és el que porta la finca al port i l'arrel, i finalment, normalment sempre van lligats a un projecte educatiu. Al final no és el mateix viure l'aprenentatge que estar participant directament. Creiem que és una cosa superimportant, no és el mateix ensenyar una foto d'un ofegabós a l'escola que estar al llarg, perquè han tingut aquaris, són animals, són amfibis, al principi tenen brànquies, fa la metamorfosi com un gripà o com una granota, i han vist tot el desenvolupament de què s'alimenten, com s'alimenten, fins que s'alliberen. Aleshores pensem que és la millor manera d'aprendre.
9: I com valores o com es podria posar en valor, no? Estar solta al medi natural, així en esta finca?
10: Jo, de forma molt positiva, pensem que tot el que són ambients aquàtics en general, ja sigui permanents o temporals, estan desapareguent. També abans hi havia usos tradicionals, o ofegabous, bé precisament perquè en les albergues on el ramat bevia i tal, doncs, segurament quan tenen aquesta estratègia d'obrir les costelles i punxar, possiblement doncs, alguna vaca o un molí van trobar un ofegabous a la gola, però tot això ha desaparegut, han desaparegut usos tradicionals, i avui en dia que n'hi hagin, doncs, per exemple, la finca al port, que n'hi hagin propietaris que encara aposten el seu temps, els seus diners, les seues ganes a que hi hagin projectes de conservació i augmentar el nombre de punts on aquests animals vulnerables poden sobreviure, creiem que és imprescindible.
9: Així vegem que hi ha dos bases en la que en un estan els triops i en l'altre els ofegabous. Podrien estar junts?
10: Sí, en un moment donat podrien passar, però sobretot els ofegabous. Els ofegabous, evidentment, quan metamorfosen, tenen potes, són terrestres, canvien completament, tenen pulmons, encara que respiren per la pell, una mica també. Però les condicions, un poc, la làmina d'aigua que gestiona Ximó, són diferents. Una, per exemple, és aigua que ve de l'aljub, és més mineralitzat, té major conductivitat, i els ofegabous viuen bé. Els triops és diferents. Els triops prefereixen el que diríem un xarco de tota la vida, que de repente seca, de sobte seca, i ells queden els ous en forma de quiste. I fins que no tornen a ploure, no tornen a aparèixer. En un principi són detritívors, són molt ràpids, duren uns 3 mesos com a màxim, i després ja, conforme van fent mudes, van canviant la pell, com tots els insectes, van canviant l'exoesquelet, i a partir d'ahir ja s'aparellen, doncs, també poden pondre ous sense mascle, són partenogènics, però bé, és invertebrats que tot un món. I una vegada de l'aparell es queden ahir. Clar, la gent diu, i com pot ser que apareguin en altres llocs? Pues normalment, per exemple, animals que claven les potes al fang, que es queden els ous i poden passar-ho de xarca a xarca, o per exemple també, inclús, si un ocell es menja un triops, una femella que porta ous, subsisteixen al sistema digestiu, i en forma d'ous en els excrements també poden anar a parar a altres xarques. És un poc curiós, però sí que podrien intercanviar-se, però es regula, al final arriba tot a un equilibri.
9: Ara després parlarem amb els xiquets i xiquetes que avui estan així, avui porten els exemplars, no?, que han estat ells cuidant a classe, però com està anant aquesta experiència amb els xiquets i xiquetes?
10: Bé, això serà millor parlar-ho amb els professors, amb els mestres, perquè ells són els que estan el dia a dia amb ells. Suposa que bé, perquè al final jo crec que és molt important el fet d'estar en un projecte desenvolupant directament, observant el comportament de l'animal, i després tenint constància que ho treballen en diferents unitats a classe, quan donen els animalets i...
9: Em referia a quan venen ací a depositar-los.
10: Ah, Home, la finalització, al final el projecte, tot el sentit del projecte el té en la solta. Al final són espècies silvestres, no són mascotes, ni han d'estar a un aquari, però el fet de conèixer el seu cicle, que es convertisquen en adults, facilitar aquesta taxa de supervivència i després amollar-los en la codollà, és el, al final l'objectiu principal. Que ells vegin que aquests animals que han tingut cura passen a viure on tenen que estar, que és en medi natural.
9: Gràcies, Ramon. Parlem també amb Ximo Prieto, propietari d'aquesta finca, amb la família. Ximo, un dia, doncs, es vau, ja ens contàveu, no? Es vau clavar en aquesta aventura i ja porteu tres edicions en aquest projecte. Què diries a dia d'avui?
11: A veure, a mi m'encanta. Jo, de fet, pense que aquestes coses són molt necessàries. Ojalà més gent s'animara. Tampoc és per tant, és crear un xicotet d'ecosistema per a aquestes espècies que són tan vulnerables puguen seguir subsistint, ja que anem retallant els seus hàbitats per tot arreu, doncs per almenys ficar el nostre granet d'arena en donar-nos aquest recolzament a aquestes espècies tan vulnerables.
9: Quin valor té aquest espai dins del punt de vista ambiental?
11: A veure, bueno, com ja ve a explicar Ramon, és un lloc on ells poden viure, poden reproduir-se i, si hi ha sort, poden expandir-se. Ells no són animals que no tenen... Són amfibis, poden moure's, però bueno, sí que poden moure's, si no recorde mal, al voltant d'un quilòmetre, quilòmetre i pico. Entonces, bueno, si així poden viure, poden procrear i, a més, poden escampar-se a altres llocs, pues, bueno, estem fent que la espècie es reforce.
9: Com heu tingut que adaptar la finca o aquesta zona per a poder acollir l'activitat?
11: Pues bueno, hem tingut que fer les dos bases, les hem fet nosaltres en col·laboració amb Vivers La Baronia. Joan s'ha implicat molt, també, s'ha portat molt bé. I després, bueno, ho hem tingut que protegir perquè així estem enmig del camp i molt prop de la serra i, de fet, hem tingut problemes en javalís que han entrat i mos han estrossat tot un poc. Però, bueno, ho hem reforçat, ho hem delimitat bé, hem plantat espècies autòctones, plantes, romers i bàsicament això, tenim molta cura en l'aigua que posem en cada bassa perquè els ofegabous necessiten un tipus d'aigua i, bueno, són més flexibles. I el triops necessita aigua més blaneta, per dir-ho d'alguna forma. Entonces, l'aigua dels triops la traem d'un aljub que tenim que almacena l'aigua de pluja, entonces és aigua de pluja, val? I l'altre és del manantial que tenim així, que, bueno, que sí que és aigua de manantial d'ací, però que té molta calç, és més dura.
9: Com valoreu, com veieu la implicació dels centres educatius i sobretot d'aixòs xiquets i xiquetes que ara estan a punt de soltar els triops i ofegabous?
11: Pues bueno, molt bé, de moment va increixent. El primer any va ser un col·legi, no recordo, crec que un col·legi o dos, i l'any passat ja van ser més i enguany més encara, o sea que bé, crec que els mestres també veuen que és algo positiu. Els xiquets s'ho passen bomba i està molt xulo que ells entenguen i que vegin tot el procés de cria i després de solta i de reintroducció en el mig natural, i que entenguen que el més important no és tindre-lo com a mascota, sinó que el més important és que repoblar el un poc, d'alguna manera, atenuar el mal que fa el ser humà en el mig ambient.
9: Quin futur t'agradaria que tinguera aquest projecte, en el que vosaltres esteu participant, esteu col·laborant, heu ficat la vostra finca?
11: Pues a veure, n'hi ha un tinyent un terme municipal enorme i ojalà pues, més gent s'animara a crear espais així, que al final tampoc és per tant, és crear una bassa, si tens aigua disponible... contactar amb la colla ecologista i aconseguir els animals i que n'hi hagi més punts de cria. Això és el que a mi m'agradaria, però vamos.
12: Ale, va.
13: Vinga,
12: va, pues tu també hi, en elles.
9: Estem escoltant quan ara els alumnes del Col·le Martínez Valls estan agafant els ofegabous i triops que han estat cuidant a classe i ja s'han fet un poc grandets per a soltar-los i estan soltant-los així a les bases de la finca al port. Ara anem a parlar també amb ells, a veure. Ximo, conta'ns què és el que esteu fent ara.
11: Ara estem fent la solta. els ofegabous que han criat ells en el col·le, ara estan soltant-lo i veuen que no són mascotes, veritat? Són animals silvestres i tenim que els criem, estem ajudant-los, però després els soltem en un lloc perquè ells visquen la seva vida, vale?
9: Estan anant de dos en dos, no?
11: Sí, sí, sí. N'hi ha 20 i pico, quasi 30 ofegabous, però com n'hi ha 44 xiquets, anem fent parelles i així anar.
9: Doncs vinga.
11: Va, seguim. Això és Borestrachio, perquè la garrafa aquesta és més fonda. Borestrachio, a veure, dos més.
13: Jo.
11: A veure, cuidao que voy. Quins dos?
13: Jo i Toni.
11: Tu i Toni? Ale, va, pues ale, agarreu-lo, tu i Toni. Cuidao. Cuidao, cuidao. Vinga, va. Cuidao, cuidao.
9: A veure, com vos diuen a vosaltres?
14: Javi, Mateo.
9: Javi i Mateo, com ha sigut cuidar els triops i els ofegabous durant aquests mesos? Què és el que heu fet a classe?
14: Menjar. Fer-li molta... Donar-li llum.
15: Fer la classe.
14: I també donar-li molt estimat.
9: I què vos semblen ara que han crescut? Com els vegeu? Quina sensació vos dona? Perquè els heu agafat en la mà?
14: Estaven un poc blanduchos. Hem notat que sí que tenen les costelles aixina de...
9: Més marcades, no?
14: Sí, més marcades, això.
9: I què?
14: Els puntets més... Ara un poc... Ara més... grans encara i ja està.
9: I què heu après durant en classe dels ofegabous i triops? Quin tipus d'animals són? Què és el que heu après?
14: Hem après que ofeguem bous i tot lo de més. I amfibis.
9: Són amfibis, eh? I ara, on heu vingut i què és el que esteu fent?
14: Parlar. Tirar les ofegabous. A un estanc.
16: No, bueno, se diu xarco. Xarco.
9: Molt bé, moltes gràcies. Estem amb tres xiquetes, a veure com vos diuen.
17: Alicia.
18: Joana.
17: Carla.
9: Què és el que esteu fent ara? Què és el que heu fet ací, a la finca al port?
17: Pues soltar los ofegabous perquè no podem tenir-los perquè estaven en un sitio molt xicotet.
19: Ha passat volant des de que estaven super xicotet ara que estan super grans.
18: I havien nascut.
9: I quina impressió vos ha donat, que conforme vosaltres heu anat veient, no?, com han anat creixent, cada vegada més grans, quina impressió vos han donat? Què és el que contaríeu a la gent?
17: Pues que hem salvat a los ofegabous i que estaven...

0: Està amb nosaltres altra vegada Mateo, perquè se li ha oblidat dir una cosa. Què és el que volies dir?
1: Que s'ofegava els pares de ser venenosos, però la llengua tiren una manxa al cos perquè no puguen beber els altres animals com els caimans, la xina o algo.
2: Un espectacle, els xiquets, com sempre, i un espectacle, este reportatge que hem fet este matí, que han fet Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. En no res anem a parlar de... anem a posar-nos en mood fira, perquè és que tornem a tindre el mood fira, és el que tenim a ser un tinyet.
3: Este dijous 7 de maig tens una cita amb els Premis Roure Valencià de Compromís per un Tinyent. Enguany reconeixem a...
4: Famílies pel Valencià, l'Associació de Famílies del Col·legi Lluís Vives i la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d'Albaida.
3: Serà un acte obert al públic, presentat per l'actriu Beatriu Casanova i amb música a càrrec dels joves Sofia Salido i Marc Costerol.
4: En finalitzar, gaudirem d'una picadeta de productes locals. Comptarem amb la participació d'Àgueda Micó, diputada al Congrés,
3: Jesús Pla i Gerard Fullana, diputats a les Corts,
4: Dolors Gimeno, portaveu a la Diputació,
3: i Nico Calabuig, portaveu a l'Ajuntament d'Ontinyent.
4: T'esperem en els Premis Roure Valencià de Compromís per Ontinyent.
3: El 7 de maig, a les 7 de la vesprada, al Centre Cultural Caixa Ontinyent.
4: No t'ho perdes.
5: I el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... la tuya, para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
8: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
9: ¿No será Tu Energía?
8: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
10: Este 8, 9 y 10 de mayo, Kia Ulsan Motor toma la Feria del Motor de Gandía. Ven a descubrir la revolución eléctrica y déjate seducir por el resto de nuestra gama. Presentamos los últimos lanzamientos. Kia EV2, EV3, EV4, nuevo Stonic y más. Llévate tu nuevo Kia con descuentos de hasta 6.000 euros en una gran selección de modelos. Te esperamos en nuestra ubicación de Calle Rausey y Plaza del Tirán. Feria del Motor de Gandía. Este mayo, pásate a la energía de Kia.
11: Kia, movement that inspires.
12: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Vinga, va, 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Entrem en Mood Fira. Del 8 al 10 de maig torna la Fira de Tendes Tapes i Rock, que arriba a la seva 13a edició, amb alguns ajustos que apunten una evolució del format. A veure, més presència de la gastronomia, també en horari de migdia, per exemple, una programació musical pràcticament contínua i una ampliació del públic al qual es dirigís. Enguany, a més, es reforça l'espai Ontinyent comercial, amb activitats pensades per al públic familiar. Hi ha moltes coses més. És a dir, que és una fira que combina ambient, consum i també estratègia. Anem a parlar del que està preparat i què passarà en els pròxims dies, en aquests dies, entre el 8 i el 10 de maig a Ontinyent. I ho farem amb Natàlia Anguix, que és regidora de promoció econòmica. Natàlia, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
2: Benvinguda al programa. També Marisa Nàger, gerent de Comerci. Marisa, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Benvinguda al programa. I José Seguí, president d'Aval. José, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Bo, tenim l'equip complet. Comencem per tu, Natàlia. Quin és el sentit que ha de tindre una fira com esta dins de l'estratègia econòmica d'una ciutat com Ontinyent?
13: Principalment promocionar la nostra economia, mostrar l'hostaleria i els comerços que tenim a la nostra ciutat i sobretot que siga un aparador per a que la gent conega tot el que Ontinyent pot oferir en oci, en gastronomia, en comerç i posicionar a Ontinyent en el mapa no sols de la comarca de la Vall d'Albaida, sinó també de la resta de comarques com una ciutat comercial i una ciutat on tenim una gastronomia d'alta qualitat.
2: Marisa, 13a edició, què és el que heu preparat per aquesta 13a edició des de Comercín?
14: Nosaltres hem apostat per unir l'espai i per crear un entorn amb una sinergia entre l'hostaleria i el comerç,

0: tots ubicats en el mateix recinte firal.
1: Que és un dels canvis, no?
0: Claro, claro. També, com a novetat, un espai familiar, que és de veres que escoltant, no?, els consumidors que passejaven per la fira, era un requeriment, no?, sí, que buscaven un entorn familiar per a també estar una mica més de passejant per la fira i que els xiquets i les xiquetes tingueren també un espai. I novetat també, de la mà junt als companys de l'hostaleria, apostar per l'horari ininterromput per a que els migdies també estiguen els companys de l'hostaleria acompanyats per el comerç i que aquesta oferta estiga, ja que anem dos dies a tope.
1: A full, no? Sí. José, aquest canvi també era important, no?, per als hostalers.
2: Sí, la veritat és que, com han dit elles dos, hem apostat els tres, tant l'Ajuntament com Comerçint com l'Associació d'Hostaleria, per un canvi de format i per una aposta, conforme bé ha dit Marisa, d'oferir aquesta proposta de forma ininterrompuda. ¿Vale? Mm-hmm. Entenc que és una proposta important en la que tots hem tingut que cedir i apostar fort, perquè en canviar de dates, en canviar d'ubicació, era una de les inquietuds que tenia l'Ajuntament. Uh-huh. I bueno, i esperem que ens isca bé.
1: Uh-huh. Natàlia, ha sigut fàcil arribar a un entendiment entre els comerços i entre l'hostaleria, entre l'Ajuntament? Jo crec que sí, no?
3: Jo crec que sí, vamos, sempre. Nosaltres sempre treballem molt bé amb els hostalers i hi ha la gent del comerç. Jo crec que montem i formem un tàndem important i jo crec que es duguem molt bé i sobretot treballem de manera molt coordinada.
1: Eren necessaris estos canvis, Natàlia? Perquè, clar, Marisa ha dit que sí, José, també, des de l'Ajuntament, què penseu? Era una, com diu José, eixa preocupació la teniu?
3: Nosaltres, sobretot, el que volem és que els comerciants i els hostalers estiguin contents. Nosaltres la fira la fem per a promocionar l'economia i si els protagonistes, que són els que han d'estar ahí treballant al peu del canó els tres dies de la fira, no estan contents o no cobrís les expectatives que ells tenien, per a nosaltres no serveix de res. El que volem és oferir uns serveis de qualitat, una hostaleria de qualitat, uns comerços de qualitat per a la gent d'on tinguent, però si ells, que són els que han d'estar allí treballant i mostrant el que poden fer i el que som des d'ací d'on tinguent, si ells no estan a gust i si ells pensen que podem canviar la data per a que això vagi més o millore, l'Ajuntament sempre està al seu costat. Això nosaltres ho tenim claríssim.
1: Marisa, hem parlat d'això d'un tinent comercial, d'aquesta història que està més pensada per al públic familiar, però també hi ha un punt específic d'informació i assessorament per a comerciants i persones emprenedores de la comarca.
0: Sí, així és. Nosaltres hem plantejat, no?, que continuem com a capital de comarca, també té una funció molt interessant. Mm-hmm. I li hem proposat també a la Diputació, a la vicepresidència primera, ja que la tenim ací on tenien, que entrarà a formar, a col·laborar també en aquesta iniciativa, perquè el que observem és que a la Vall d'Albaida hi ha molts negocis, hi ha molts emprenedors, xicotets, sí, negocis que van desapareguent, i és de veres que hi ha molt de vincle d'on tenien amb la Vall d'Albaida, perquè quan desapareixen aquests negocis, sempre on tenien és punt de referència, no?, per a nodrir els pobles de la comarca. I ja que disposem així, no?, de personal tècnic i d'equip preparat per a dinamitzar també un poquet les persones emprenedores de la Vall d'Albaida, pues vam pensar que aquesta cita podia ser important, ja que venen veïns, amics i comerciants de la Vall d'Albaida també a aquesta fira. Vam pensar que seria important que des de la Diputació es recolzara ixa informació, no?, del com enfocar un relleu generacional en un poble menut, en un negoci menut de la Vall d'Albaida, com ajudar a un emprenedor d'un poble de 100 habitants. I bé, hem establert una col·laboració per a que funcionem de punt d'informació i que els companys de comerç de la Vall d'Albaida tinguin una referència si on tinguin per a fer les seues consultes.
1: Anem a parlar, perquè ja tenim el tema un poc cobert, del tema de les tendes. Les tapes, José, anem a parlar en general de les tapes.
2: I més ara de dinar, eh?
1: Clar, i clar, i més ara. Què anem a trobar aixina per damunt en esta fira?
2: Vale, doncs, com molt bé has dit tu abans, esta és una fira en la qual n'hi han canvis i n'hi han novetats i canvi de forma i demés. Una de les novetats que oferirà la part gastronòmica és que separarem dos espais, una de la part gastronòmica i l'altra la part un poc més lúdica en aquest horari després de sopars, vale?

0: Una altra de les novetats és que totes les empreses que anem a treballar en esta fira, anem a treballar de forma conjunta, en una única barra, per dir-ho d'alguna manera, en la qual totes les empreses anem a treballar colze en colze i anem a estar treballant en companyia d'una altra empresa en la que estem treballant les nostres tapes, les seues tapes, els meus arrossos, els teus arrossos, o sigui,
1: la sinergia total.
0: Efectivament, una sinergia total en la qual, com duem ja tot l'any fent en els diferents events que està organitzant l'Ajuntament, el que volem transmetre és aquesta unió que n'hi ha dins de l'hostaleria i com jo dic moltes vegades, o sigui, al final som companys de professió en unes inquietuds comuns i que anem a tirar endavant. I com respecte al que tu m'has preguntat, doncs, bueno, doncs, puc parlar-te de quatre cosetes. Puc parlar-te que n'hi hauran coques variades, de fira, de sal amb pisto mediterrani de sardina, n'hi hauran diferents tipus de gildes, n'hi hauran...
2: Jo pararia ja, però clar, és que...
0: podia detallar-te tot el però són males hores.
2: No, però que és una que serà extensa, imagine, i que tindrà molta varietat la gent i que podrà trobar, per això, la fira de tendes, tapes. Volies afegir, Marisa?
3: Les tendes, la varietat
2: per
3: que
2: favor.
3: Tenim, que anem ampliant, clar que sí.
2: Quants sou en guany?
3: Nosaltres som algo més de 30, 32, 35 crec que som, i que va ampliant-se, que no sols és moda i complements, que hi ha companys de comerços, hi ha ferreteria, hi ha parament per a la llar.
2: Molt variat, sí.
3: Sí, hi ha tèxtil per a la llar, moda infantil, moda de xic, de xica, això com sempre, però que també va ampliant-se amb noves propostes de comerciants d'on tenien i d'empreses de serveis també, clar. Que professionals que aprofiten aquest espai per a donar-se a conèixer.
2: Imagina que és un objectiu clar, no? cada any que passa, d'ampliar aquesta oferta, no? Perquè la gent pugui gaudir de més ofertes en una fira i en un mateix lloc. Natàlia, em parles tu del rock o què més d'això?
4: este any també crec que la música té un paper protagonista i en la part de gastronomia tindrem dos escenaris. Un escenari que acompanyarà a les carpes de gastronomia, d'hostaleria, i després tindrem un altre escenari en la última part o la última bandeja que diguem nosaltres de l'entorn,
2: no? Recinte firal, sí.
4: De recinte firal, i ahí tindrem un altre escenari per a la gent jove i no tan jove, no?, que començarà a les 11 de la nit quan acabe la part de gastronomia, que serà de 11 del matí a 11 de la nit. A partir de les 11 de la nit tindrem l'altre escenari amb un altre tipus de música més marxosa per a la nit i completar el que seria, no?, l'oferta musical i de oci fins a les 2 o les 3 del matí.
2: La gent vos diu... Clar, jo és que tinc moltes ganes de que arribi. La gent vos diu alguna cosa, vos està dient estos dies alguna cosa de que ganes tinc de que arribi a la fira perquè tinc ganes d'anar, perquè clar, és que hi ha molta oferta i dins que és que gastronomia, comerç i música. És que clar, està tot ahí. Jo no sé, perquè jo tinc moltes ganes de que arribi.
4: I llibres, que tenim els nostres escriptors de Don Quinyent, que sempre tenen ahí la seua carpa, clar. Que estaran un any més... firmant els seus llibres i també donant a conèixer pues una part important també de la cultura del nostre poble.
2: I la ràdio, que també estarem en directe el divendres per la vesprada de la inauguració i el dissabte al matí fent un programa especial. Marisa, abans m'has ensenyat una coseta. Diu, mira, això ho tindrem ahí en la fira. Per favor, compta això.
3: Que l'espai familiar estarà pensat per acollir al públic a la zona de comerç, preparar-los, que estiguen ahí ambientats i després baixar a la zona de gastronomia, que és un espai que tindrà programació tant divendres, dissabte matí, dissabte vesprada, diumenge matí, diumenge de vesprada, que les famílies tindran acollida, que podran estar allí, deixar els seus fills i filles i passejar pel recinte de la zona de comerç amb tranquil·litat i amb calma.
2: Quina meravella, això és una meravella. Tenim que deixar-ho perquè queda un minut de programa, però... continuarem parlant d'això, encara que siga demà, i el divendres torna a dir-ho, en directe, en la inauguració, i el dissabte per a contar com està anant esta fira de tendes, tapes i rock. Natàlia Anguix, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies.
2: Adéu, bon dia. I Marisa i José, moltíssimes gràcies.
3: Vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres anarem, arribem a les 2 del migdia i tornarem demà a

0: Hola, què tal? En uns minutets anem a donar inici al nostre ser deportiu a la Sierra Radio Ontinyenta, a la Serena, aquesta jornada de dimecres. Bueno, un poliesportiu, mega poliesportiu, com vulguem dir-ho. Molt contents, per tot el que tenim este cap de setmana. És un cap de setmana, uns dietes marcats, sobretot per resultats a destacar d'equips i clubs com el CAB Ontinyent d'Esto Logístic, el Club Trial Ontinyent, també d'èxits individuals, és de Laura Bordera en marxa nòrdica, el d'Amador Martínez i José Vila en carreres d'obstacles o CRs, campiona d'Europa, Laura Bordera, i campions d'Espanya tant José Vila com Amador Martínez en les seues categories. I pel que fa a lo que ve, la legendària d'Ontinyent, carreres al circuit d'Albaida este diumenge, tenim el on-tour de l'Ontibàsquet 3x3, tenim cursa del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Cap de setmana brutal. Us ho contem en 20 minuts. Fins ara.
1: En la cadena Ser.

0: que tenim, que és el que més importa? Lo tàctic, lo tècnic, els entrenaments, és un poquet de tot?
1: Sí, és un poquet de tot, però sí que és veritat que la tàctica, l'estratègia, no, que anomenem nosaltres, també. En este cas, parlant del dissabte, no?
0: Sí.
1: Al final estem parlant de que són proves del dissabte, les pras són proves absolutes d'unes distàncies molt curtes, no? Entonces nosaltres analitzem una miqueta el dir, vale, va, pues tenen que correr tres persones, cadascú tenim aquestes característiques, com creem que pot estar l'equip més davant possible al final, no? Perquè al final hi ha que analitzar primer el segment de natació, després el segment ciclista i després el segment de carrera a peu, sense oblidar les transicions, no? I aleshores cal tindre en compte que la carrera s'allarga, vol dir que quan comença la prova tots estan al mateix temps, però conforme va passant el temps, la carrera va estirant-se, no? I al final els últims relleus corren soles, diguem, ja no tenen grupo. Entonces nosaltres preparem la carrera aixina, no? De dir, vale, va, pues sí, cadascun les característiques que tenim, pues creiem que aixina pot ser millor. Per exemple, esta setmana estem treballant ja, han canviat el xip, perquè el cap de setmana que ve en Àguiles tenim el Campionat d'Espanya per equipos. Aleshores, clar, sí que tot l'equip té que estar durant tot el transcurs de la prova totalment junt. Té que iniciar junt i té que acabar junt. Ahí ja estem treballant d'altra manera, no? Pues hi ha companys que en el segment de natació són els que lideren el grup, són els que estan davant, els que fan de guia. Després, en el segment ciclista, cada un d'ells sap la duració en el qual té que estar davant, no? de la prova, per intentar que l'equip vagi darrere i pugui estalviar aquesta energia que després fa falta per al segment de carrera a peu, no? Que en el segment de carrera a peu sí que és més donar tota l'energia que quede, esforç màxim, i entrar per lo menos 4 a meta.
0: Que interessant, la veritat, i bueno, té que ser brutal veure-ho també, que això també té que ser un al·licient, sobretot d'un esport tan tècnic, sobretot tan explosiu, en el que doncs cada segon compta, al cap i a la fi, en curses que són molt, molt llargues. Bueno, Joan, per tancar, em comentaves lo de Àguiles, tenim alguna cosa més en l'agenda en esta setmaneta?
1: Sí, este cap de setmana estem en Àguiles, tant en l'equip femení, vale, masculí, la prova per equipos i relleus, i després també tindrem una bona colla de company adults en el triatló de Xilxes, que és un triatló també que té molt de nivell, a nivell internacional, però també molt de nivell a nivell grup d'edat, que és una prova no drafting, que també els adults estan molt, molt il·lusionats i amb moltes ganes de participar, perquè han preparat la prova amb molta cura. I la setmana que ve esperem transmitir-vos bones notícies de les dues proves.
0: Sempre. Estem mal acostumats, Joan, estem mal acostumats. Però en tots els clubs, o sigui, en tots els clubs i els equips i en categories, sempre són bones notícies. Ens doneu moltes, moltes alegries, que sempre fan falta, sempre fan falta. Joan, com sempre, un plaer parlar amb tu. Enhorabona pel treball i la major de les sorts per a esta setmaneta. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder tindre esta conversa.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.

Recta final del nostre programa poliesportiu d'aquesta jornada de dimecres, d'este 6 de maig, i parlem del bàsquet 3x3. Sí, ens avancem un dieta. Sabem que solem parlar de l'antibàsquet 3x3 cada dos dijous, és una coseta així, cada dos dijous, millor dit. I esta setmaneta ens avancem un poquet per parlar de tot el que ve, ¿vale? Perquè és un cap de setmana que a micròfon tancat ja ho comentàvem, és un cap de setmana crucial, vital, marcat en roig en el calendari, perquè, bueno, arriben uns dies carregats d'emoció i sobretot de molta activitat per a aquest club, per a l'Antibàsquet 3x3. Bueno, demà tenim lliga local, comarcal, provincial, autonòmica, nacional, com vulguin dir-ho, de bàsquet 3x3. Tenim aquesta jornada, una jornada que, per cert, va estar molt, molt disputada. Després l'anem a esmentar i anem a menjar-li, anem a conèixer totes les coses que hi van haver. Però clar està que l'esdeveniment per antonomàcia que tenim este cap de setmana, com bé sabem, de la mà de la Fira de Tendes a Peix i Roc, d'on tenien també arriba l'Ontour 2026, val? És un circuit en el qual, una prova, un circuit en el qual 8 equips van a lluitar per guanyar una plaça al Quest FIBA Red Bull de València.

0: València, que juga el pròxim cap de setmana. Bueno, que sàpiguen que és una de les proves a destacar a nivell nacional i internacional del món del bàsquet de 3x3, aquesta Quest FIBA Red Bull de València. Però clar, nosaltres donem un bitllet per a poder participar en aquesta prova, no sé si un, això sí que és de veres, però vamos, que és un esdeveniment d'allò més xulo i que anem a estar en el mapa del bàsquet 3x3, crec que ho continuem estant sempre. Saludem ja el bo de Rafa Micó, el president del bàsquet 3x3, de l'Ontibàsquet 3x3. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, la veritat és que no pareu. Jo no sé si estàs cansat, si no estàs cansat. És que és una autèntica barbaritat les coses que tenim. És que jornada de la Lliga Local / Comarcal, tenim este esdeveniment tan xulo en la fila de tendes Tapis i Roc. Això és una locura, Rafa, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. I també lo de la Lliga Valenciana. Vull dir que no tenim temps per a sentar-se i relaxar-se. La veritat és que... Que, bueno, emocionant tot el que fem.
0: No, totalment. I hi haurà que furtar-li hores al rellotge, la veritat, perquè com estem ara mateix, això és un no parar. Bueno, vull començar un poquet per lo que és habitual, esmentar un poquet com estan les coses de cara a aquesta jornada número 8 de la Lliga Local / Comarcal, una Lliga que, sincerament, em sorprèn moltíssim. Ja veient la classificació i veient que entre el primer i l'últim tan sols hi han 3 partits de diferència i que ja demà tenim partits, creu a més, ja directes en la classificació, clar, això està molt calentet i té molt bona pinta també aquesta nova jornada número 8.
1: Sí, la veritat és que, bueno, si ja dèiem que la Lliga d'hivern va ser, vamos, molt igualada, la veritat és que hasta siguen, pues, que no saps avui qui serà el líder, qui passarà de... N'hi ha equips que han passat de ser segon a ser sext, vull dir que al final està tan igualat que qualsevol pot quedar primer en aquesta lliga. I de fet, pues, de realitat és com deies, no? Que en aquesta jornada n'hi ha partits molt interessants on el líder, per exemple, juga contra un quart i contra un tercer i juga, pues, el liderato.
0: Exacte. Bueno, quantes jornades eren en total? Rafa, estem en la vuitena.
1: Sí, 12.
0: Són 12, o sea, que queden 4 partits, o sea, que les castanyes al foc.
1: Sí. Sí, o sea, ho tenim tot ahí.
0: Ho tenim tot ahí, la veritat. I, bueno, i esperem que demà vagi d'allà més bé. Però, bueno, ja sentant-nos un poquet en el cap de setmana. Començo un poquet per casa, tire del local, tire per iniciar un tour on tinguem 2026, en aquest cas en esta fira de tendes Tapis i Roc, que tornem a estar en aquesta fira, en aquest esdeveniment, i sincerament, ja sols contant en la introducció, el que pot suposar guanyar aquest tipus de torneig, ja uno diu de la importància del mateix. I suposo que per a vosaltres sempre és un goig poder acollir una prova d'aquest tipus, no?, per a l'Ontibàsquet 3x3.
1: Sí, tenim molta sort perquè al fi i al cap, pues, és molt atractiu, no? Com deies, estem a meitat de la fira de Tapis i Roc, que on tenien pues, té molt de nomenada i la veritat és que agrada molt i nosaltres podem gaudir d'estar ahí amb ells. I per altra banda, pues, bueno, el que hem aconseguit que és que tindrà un premi com el Quest del Red Bull, que la veritat és que ja no sols el premi, sinó l'oportunitat de poder jugar contra gent que juga, pues, a tot el món, no? Perquè aquest Quest dona accés a un World Tour de Viena i, per tant, pues, bueno, n'hi haurà molta competició i molt de nivell i nosaltres, pues, donem aquesta porteta, no?, per a que qualsevol equip dels 8 que van a jugar el On Tour pugui gaudir d'aquesta experiència.
0: Doncs vull que m'expliques, lo de l'On Tour en primer lloc un poquet perquè es fem una idea i perquè sapiguem que anem a poder gaudir durant el dia de... Bueno, durant este dissabte, i també un poquet lo del Quest de Red Bull, què és? Per posar-nos un poquet en compte, Rafa.
1: Sí, clar, mira, nosaltres tots els esdeveniments que fem són registrats per FIBA, i FIBA el que fa és que directament és com l'ATP de tennis, sí. Al final... cada torneig té una puntuació, en aquest cas així va per colors, i passa, pues, d'un quest que diguem que té un renom que dona accés a World Tour, que diguem que és, sí, pues, això, tots els torneigs així en mundial, i després, pues, bueno, n'hi ha torneigs de menor color o de menys puntuació, que són com el nostre, que és un prequest o de valor més menor, però que fa, pues això, com són xicotetes portes, diguem que nosaltres el que donem l'oportunitat és poder gaudir d'un quest on, per exemple, apuntar-se val 800 euros. Aleshores, pues, no està a la mà de tot el món i el poder, pues, jugar a això i qui sap, no? Donar la finestra oberta per a que qualsevol d'aquests equips pugui anar a un World Tour o en equips de nivell mundial, pues la veritat és que s'agraeix i per la nostra part, pues, tot l'any amb la gent de Red Bull, la gent del València Basket, qui ho organitza per a poder donar aquest premi.
0: Totalment. Això és bàsicament de passar, podríem dir un poc de lo que és de la matèria al professionalisme, per dir-ho d'una forma,
1: sí,
0: al cap, més o menys.
1: Sí,
0: me recorda a mi històries de videojocs totalment, el parc ahí en el Oscar o lo que siga, però la veritat és que està molt guai, està molt guai.
1: De fet, està enfocat, FIBA 3x3 ho enfoca un poc al que dèiem, no? Al tenis, no?
0: Sí.
1: Perquè els punts se s'emporten els jugadors, no l'equip, i n'hi ha jugadors, pues, això, que si tenen molts punts perquè han competit i han arribat junts en aquestes competicions FIBA, aconsegueixen molts punts i, per tant, li donen aquest suport a un equip a l'hora d'apuntar-se, perquè n'hi ha molts, per exemple, el Quest, si no tens un mínim de punts, tampoc pots jugar-lo. Mm. I, bueno, va un poc així, com l'ATP de tenis.
0: Por eso, com a l'ATP de tenis, però bueno, que el bàsquet expertes va estar present este dissabte també en aquesta fira de tenis d'Estapes i Rocky. Per tancar, la Mediterrània 3x3, la lliga a nivell autonòmic, si no recorde mal, esta no és l'última jornada ja?
1: La última jornada.
0: Mos juguem la vida, si no recorde malament, que
1: sí,
0: arriba,
1: sí.
0: Arribem a la final, tant el primer com el segon no recorde qui és, pot ser campió de lliga i, vamos, és que arribi més juny i és campió, no hi ha més.
1: Així és. És que no ho has pogut dir millor.
0: És que, ostres...
1: Juguem tot contra l'equip de Nòmades,
0: vale.
1: L'equip de València Capital, i res, el que se suposa, perquè estan els grups fets, nosaltres ens ha tocat el grup B i juguem, pues, bueno, per a poder quedar primers o segons i passar a les semifinals, i si ells passaren també, pues el que aplegué. Nosaltres és de veres que tenim tres puntes més i si apleguem a la final, encara que ells apleguen, nosaltres ja seríem campions matemàticament,
0: vale.
1: Però tenim missa semifinal que podríem trobar-nos a aquest equip i que s'acabarà ahí. Entonces, bueno, ahir vam fer entrenament amb Saúl i tots ben concentrats, amb moltes ganes i amb molta il·lusió perquè s'ho juguem tot ahí.
0: Vamos, que pot haver una semifinal barra final, no?
1: Sí, totalment.
0: Mare meva, com es posen les coses, eh? La veritat, com es posen les coses.
1: Sí, però, sí, sí.
0: Rafa, la major de les sorts, tant per a demà com per a tot el que estigui dissabte, que vamos, va ser espectacular. Tant de bo aconseguim grans èxits. Gràcies.
1: Moltes gràcies, com sempre.

Un poc més d'un minut per arribar a les 4 de la vesprada i el que tenim que fer és acomiadar-nos ja. Sense escoltar el temps del nostre ser deportiu, on tinguem la vall d'Albaida. Abans de tot, recordar-los que demà a les 10 i 20 anem a parlar de la, del bau on tinguem, ¿vale? Tinc ahí assumptes pendents, perquè fa el cadet femení que està jugant-se, com no, arribar a la final autonòmica. Tant de bo, també hi ha que parlar de l'ST Ontinyent femení. Ja us faig dos spoilers del que tractarem demà, entre altres tipus de qüestions. Nosaltres ens acomiadem, però recordant-los que avui sí que tenim hora 25 deportes, a les 9 menys 10, en Ser Más, que poden escoltar-lo al web de Radio Ontinyent o a l'app de la cadena Ser. Poden seguir, com no, i ja semifinals de Champions en Carrusel Deportivo. I aquest partit entre el Bayern i el PSG. Com sempre, gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin un meravellós dia i vagin preparant i agendant tot el que ve este cap de setmana. Adeu!

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes. Així a Ràdio Ontinyent, així a la Sera. Avui és dimecres, avui és 6 de maig. Toca fer aquest repasset on en 10 minutets anem a contar-los tot el que és notícia a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, en el plànol esportiu. Començant contant-los que avui és l'aniversari de l'Ontinyent 1971. Avui complís 7 anys. Felicitats a tothom relacionat, ja siga directiva, cos tècnic, jugadors que han passat pel conjunt blanc i negre, i també, com no, per a l'aficionat, el fonament del club. Enhorabona a tothom. Enhorabona. Moltes felicitats. Continuem parlant i contant-los un poquet quina és l'actualitat. A banda d'això, anem a sentar-nos sobretot en el món del futbol, perquè clar, està que hi ha que parar un poquet d'objectius a assolir dels equips de la Vall d'Albaida. Farem una paradeta en això, i també us comentarem un poquet quines són les claus poliesportives, centrant-nos en el passat cap de setmana i en tota l'agenda que hi tenim. Anotem legendària, sumem circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, també afegim carrera al circuit d'Albaida de motociclisme, entre altres qüestions que comentarem al llarg del nostre Hora 25 Deportes. Agafem aire i ens centrem en el plano del futbol.
1: Y grabando.
2: Todo cama, todo para tu cama.
1: Dame más alegría.
2: Todo cama, todo para tu cama.
1: No tanto, intenta ser más acuoso.
2: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent.
0: I comencem la Lliga Comunitat en el grup sud. Recorden, diumenge 12 del migdia tenim jornada unificada on el Benigànim viatja a Carcaixent per a tractar de que amb un empat, com a mínim, aconseguir la permanència en esta última jornada de Lliga Comunitat en este grup. S'enfronten al Carcaixent. Partit difícil. Camp de gespa natural, per cert. Ho afegim. I, clar, és l'última jornada i depenent de nosaltres mateixa. Però clar està que per darrere van a apretar tant el Berisso de Mart, Tàder, com el propi rival, el Carcaixent. Paraules de Jordi Vilaplana, entrenador del Benigànim.
3: Pues a veure, portem, crec que hem de portar amb molta naturalitat, amb molta confiança i amb molt d'optimisme, perquè fa 8 jornades no pintava la cosa d'esta manera, o sigui, hi ha que ser optimistes, quan va arribar estem en descens.

0: hem arribat per mèrits propis a jugar seu en l'última jornada. Ojalà que haguem pogut estar salvats, no? Si haguem aconseguit algun punt més, però bueno, al final el futbol és futbol i tenim que adaptar-se i acceptar certes circumstàncies que n'hi ha i res més. I hem de dir que hem d'intentar motivar els jugadors esta setmana, motivar, aclarir conceptes a l'hora de lo que anem a trobar-se en Carcaixent i pensar que són 90 minuts i hem que donar-ho tot.
1: També en la primera valenciana els objectius del Llutxent passen per tractar de sumar de 3 en els últims 3 partits que queden i, com no esperar, la punxaeta de l'equip de Massanassa. Toca jugar dissabte, 5 i mitja de la vesprada, davant del Racing d'Algemesí, fora de casa en un partit que ja pot marcar com estan les coses de cara a la recta final de temporada. Ens toca jugar davant el Simat, un equip que juga al descens, i el Gandia, el lideríssim de la categoria, dice el grup tercer de la primera valenciana. Ens els contava sobre la situació de la classificació l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos.
2: La punxadeta que van tindre contra el Torrent pues a fer que canvie el panorama, ¿no? I que ja no depengan de nosaltres i bueno, hem d'esperar a altres resultats, ¿no? Ara, la temporada per a mi és excel·lent i sí que és cert que bueno, que després de veure l'entrenament d'ahir, pues sé que la gent està connectada, que està en la il·lusió i s'ha d'anar al Gemesí esta setmana i competir a tope contra el Racing, que bueno, ja ho van comentar, que va ser un equip que la primera part de la temporada va ser el que anava líder i la veritat que té un autèntic equipàs. No?
1: I per altra banda, pel que fa al Deportivo Ontinyent, està a 8 de la salvació a falta de 3 jornades i clar està que amb un puntet ja poden certificar la permanència, però es toca davant la Font d'en Carròs, rival directe en aquesta lluita pel descens. El conjunt de la Safor no vol baixar i ho va posar complicat a la Puríssima. Eh? Es juga dissabte 6 de la vesprada. Has escoltat per Rafa Cebrián, entrenador.
3: Bueno, sabem que la Font és un equip dur, un equip que al seu camp a la Plana treballa molt bé, però bé, ve a la Puríssima. Al final sabem que a cada un d'altres durant tot l'any hem sigut molt forts, sols s'han anat dos partits amb xicotius detalls, tots els altres s'han saldat en coses positives a la Puríssima i sabem que tot depèn de nosaltres. Ve amb jugadors importants sancionats, però bueno, sabem que ells juguen moltíssim, més que nosaltres. Al final nosaltres estem avui del descens, ells estan més prop i ells sabem que voldran puntuar sí o sí. Venen d'una dura derrota en el derbi contra el Gandia i així que voldran canviar aquesta dinàmica i intentar sumar a ser la Puríssima per a 6 punts que queden, estar més tranquils i que la salvació també la tinguin més prop. Però bueno, nosaltres sabem on tenim que fer mal, on tenim que atacar aquesta setmana les seues coses negatives i anem per a ells. Anem a intentar sumar de 3, no dependre de ningú i quan s'acaba el partit de la Puríssima pues, intentar celebrar tots junts aquesta temporada difícil que s'ha saldat amb una salvació molt, molt bona a falta de 2 partits.
1: I per tancar, a la tercera valenciana tenim derbi de la Vall d'Albaida, Bocairent, Castelló de les Jarres. Bocairent primer, Castelló de les Jarres tercer. El Bocairent té un colxó d'un punt respecte al segon classificat, l'Alcoyano B. Partit vital davant un rival més que complicat per al conjunt bocairentí. Queden 3 partits, 9 punts per jugar-se, però aquest podria marcar ja moltes coses en el devindre de la temporada. Miquel Ubedas, l'entrenador.
4: Pensant sense solucionar-se, però pensant també que és un partit molt important, pensant que afortunadament han fet una temporada que ens permeteix, a falta de tres jornades, i després de perdre com van perdre contra Sies, dependre de nosaltres mateixos, i deixant clar a tots que sí, que és important, que n'hi ha que fer el millor partit possible, que n'hi ha que intentar guanyar, però que no passa res si no es guanya. És que passa que serà regional i la pressió es maneja molt malament, ja va veure l'any passat. Aleshores, crec que és important que els jugadors sàpiguen que som jugadors de futbol de tercera regional, que no estem jugant així milions d'euros ni estem jugant així un... no sé. Aleshores, sí, en tota la il·lusió del món, en totes les ganes del món, sabent les coses que van fer mal l'últim partit, intentant mirar-les, intentant estar molt millor que aquell partit, òbviament, però sabent que venim a ser a disfrutar, venim a ser a jugar a futbol, a fer un esport que ens agrada, i si es pot guanyar, magnífic, i si no, que la gent sàpiga que s'ha d'estar molt orgullós d'aquest equip. Ha passat 2 anys sent el millor equip de la Lliga, després guanyar o perds, però ja dic, jo crec que de veres que portem 2 anys sent el millor equip de la Lliga, i passi el que passi, hem d'estar molt orgullós.
1: Repàs del futbol fet. Agafem aire i ens acomiadem amb l'agenda d'este cap de setmana. Vinga.
5: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
6: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
5: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
6: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
1: I en este minut i mig que ens queda aproximadament, us recordo que este dissabte tenim la legendària a Ontinyent i Sira des de les 7 i mitja del matí al recinte final d'Ontinyent. Al voltant de les 12 i mitja, un poc més tard, aproximadament, començaran a arribar els ciclistes que disputen aquesta cursa. Brutal la pinta que té. Té molt bona pinta. També recordar-los que aquest mateix dia tenim a la Fira de Tendes Tapes i Rock l'Ontur de l'Ontibàsquet 3x3. 8 equips que es juguen una plaça en un torneig d'un nivell brutal. De nivell internacional, eh? De nivell internacional. Per al Quest Red Bull. No és poca cosa. També recordar-los que tenim un cap de setmana marcat pel món del motociclisme. El circuit d'Albaida també va a acollir este pròxim diumenge proves pel que fa al món del motociclisme. En aquest cas, la cursa eixe campionat de mini velocitat de la Comunitat Valenciana realitzarà el circuit d'Albaida esta jornada de diumenge. I també tenim dissabte la 8ª de l'Olleria en el marc del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida. Ens acomiadem, que tinguen un molt bon dia. Demà les 13:20 més i millor. Adéu.